Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 70%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 66%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 68%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 67%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 69%.

0: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
0: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 73%.

0: Bon dia, són les 8. I comencem amb el trànsit, amb la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, matí amb forces incidències a les carreteres. Hi ha retencions a l'AP7 de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat ja retirat i un accident de retruc afectada també la B30 paral·lela a l'AP7. Un altre accident provoca retencions a l'AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340 al Vendrell es dona pas alternatiu també per un accident i a l'entorn de Barcelona retencions als punts habituals. Destaca la cua a la Ronda Litoral de Santa Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril. Avui, que recordem-ho, hi ha vaga convocada a Rodalies fins a 9:45 d'aquest matí. Els serveis mínims decretats són d'un 66%.
0: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. El foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. Tot apunta a un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu. Per aquest vespre s'ha convocat un minut de silenci. L'alcalde de Girona atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern. Lluc Salellas parla d'error, mentre que Gemma Geis argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no es donava marge d'actuació. Des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar és història. Centenar de persones ja han aprofitat aquesta mateixa nit l'eliminació dels controls policials entre el territori britànic i l'estat espanyol per moure's a banda i banda de la frontera. La tanca es demolirà avui. I els Estats Units han reactivat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere en la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula negociadora. La calor fa caure en picat la humitat de la vegetació en zones forestals i la situa a nivells perillosos pel que fa a la supervivència i també pel risc d'incendi, segons el nou mapa que ha desenvolupat el CREAF. A Catalunya, les zones més seques són el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i la zona interior de les comarques de Girona. I el cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques de tirar endavant. Aquesta gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
2: Esports.
3: La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial de Futbol. Molt superior a França, guanya 2-0 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen a les 9 del vespre l'altra plaça de finalista enmig de fortes mesures de seguretat, partit declarat del risc per la rivalitat històrica entre els dos equips. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que el podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casador deixa oberta la porta de marxar del Barça si s'escau, en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, onzena etapa del Tour, en Pogacar refermat el lideratge.
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 72%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Són les 9, bon dia. I com sempre a aquesta hora comencem per saber com se circula a carreteres i autopistes del país i també com està la mobilitat al transport públic. Equip viari, endavant.
1: Molta intensitat a aquesta hora a les rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. Destaca la ronda litoral i a cua de Trinitat al Port per un accident que talla un carril sentit Llobregat. També a la zona franca en sentit Besòs i els accessos a la ciutat. B23, Esplugues cap a la Diagonal i B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. Avui que recordem-ho, hi ha vaga convocada a Rodalies a aquesta hora, serveis mínims del 66%.
0: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. El foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins del nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. També avui, primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. Tot apunta que va ser un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista a prop del riu. Per aquest vespre s'ha convocat un minut de silenci. L'alcalde de Girona atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern. Lluc Salelles parla d'error, mentre que Gemma Geis, de Junts, argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no els donava marge d'actuació. Els Estats Units han activat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere en la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula negociadora. Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles per poder tornar a competir amb les benzineres catalanes. Les empreses importadores parlen de pèrdues milionàries per la diferència provocada per les rebaixes aplicades pel govern espanyol. I un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. El cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat les portes. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
2: Esports. La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar de forma clara i França per 2-0 gols d'Oyarzábal de penal, forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen aquest vespre a les 9 l'altra plaça de finalista. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del Barça si s'esquerra.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 62%.

0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, igual que la mitjana espanyola. Al conjunt de l'Estat, l'IPC es manté per tercer mes consecutiu, malgrat l'increment de l'IVA del gas i l'electricitat. Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió. A l'Anoia, el foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa, per risc extrem d'incendi forestal. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, confia poder mantenir l'acord de govern amb Esquerra l'endemà de l'anunci de Junts de trencar el pacte, malgrat la nova situació. En unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Salellas creu que podrà arribar a enteses amb Junts i també al PSC fins a finals de legislatura. Els Mossos han desarticulat a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres. Un frau a partir de 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Hi ha 5 detinguts. Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre com a part d'una estratègia que ha afectat més d'un centenar d'embarcacions de Moscou relacionades amb el transport de petroli. Els últims 10 dies, Rússia ha fet 6 morts a Odessa i al nord d'Ucraïna. Von der Leyen és avui a Kiev per accelerar la producció coordinada d'armament. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara aquest matí com a testimoni davant del jutge del cas Leire. Santiago Pedraz l'ha citat per saber si estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista després que la Guàrdia Civil demostrés que totes dues havien estat en contacte. I des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar és història. Centenars de persones ja han aprofitat aquesta mateixa nit l'eliminació dels controls policials entre el territori britànic i l'estat espanyol per moure's a banda i banda de la frontera. La tanca es demolirà avui. Un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. I el Palau de la Música acull aquest vespre un concert d'Albert Guinovart en què repassarà el piano la seva carrera. A banda d'interpretar fragments de clàssics com Maricel o els 24 preludis, estrenarà també un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater.
1: Esports.
2: La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar de forma clara ahir França per 2-0. Gols de Yarzabal de penal, forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen a les 9 del vespre l'altra plaça de finalista. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que el podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del Barça si s'escau en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, 11a etapa del Tour, en Pogacar refermat en el lideratge sur de Vichy, s'acaba a Nevers en 161 quilòmetres pràcticament plans i favorable als velocistes.
0: I el temps, les temperatures tocaran avui sostre amb valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país, fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intens amb domini del sol, ambient enterbolit també. A partir del migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral amb l'enfortiment del vent de Garbí.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 45%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: pelada, que ella sería la pelle.
1: Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol creuem els dits perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. És un foc que hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees. Coincidint avui amb el pic de l'onada de calor, més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, confia poder mantenir l'acord de govern amb Esquerra Republicana l'endemà de l'anunci de Junts de trencar el pacte. Malgrat la nova situació, en unes declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Salellas creu que podrà arribar a enteses amb Junts i també amb el PSC fins a final de la legislatura. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, igual que la mitjana espanyola. Al conjunt de l'Estat, l'IPC es manté per tercer mes consecutiu, malgrat l'increment de l'IVA del gas i l'electricitat. Els Mossos han desarticulat a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres, un frau a partir de 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Hi ha 5 detinguts. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara aquest matí com a testimoni davant del jutge del cas Leire. Santiago Pedraz l'ha citada per saber si estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista després que la Guàrdia Civil demostrés que totes dues havien estat en contacte. Un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. Últims preparatius per l'arrencada de les Baiòlates, Terri d'Àneu, al Pallars Sobirà, amb una trentena de propostes d'arts escèniques. A partir de demà i fins diumenge, el festival programa més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers.
1: 3CAT Info. Esports.
2: La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar de forma clara França per 2-0, gols d'Oyarzabal de penal forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen aquest vespre a les 9 l'altra plaça de finalista. El Barça, De Jong, se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll, que el podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del club si s'escau, en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, onzena etapa del Tour, amb Pogacar refermat en el lideratge. Surt de Vichy, s'acaba a Nevers i amb 161 quilòmetres pràcticament plans, favorable als velocistes.
0: I el temps, com us dèiem, les temperatures tocaran sostre avui amb valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país i fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intensa, amb domini del sol i ambient enterbolit. A partir d'ara al migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral amb l'enfortiment del vent de garbí.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant just...
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de
6: 30 graus
5: i una humitat del 39%.
7: Penso que un sueño para sí.

0: Una fuita de gas a Arenys de Mar al Maresme ha obligat a confinar un càmping i una desena d'habitatges. L'incident a tocar de les vies del tren també afecta el trànsit ferroviari. Treballen efectius dels equips d'emergència i de la companyia subministradora. A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i de la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables o més exposats i es farà especial incidència en mestres i professors. Els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per a xarxes com TikTok, Instagram o YouTube, una limitació horària que impulsa el govern del Regne Unit i que s'afegirà a la prohibició d'accés per als menors de 16 anys. Més d'un centenar de municipis del país estan en risc extrem d'incendi forestal, coincidint avui amb el dia en què s'arribarà al pic de la tercera onada de calor. Una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant el foc de Rubió a l'Anoia amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. Commoció a Manlleu per la mort tot a punt accidental de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i al vespre s'ha convocat un minut de silenci. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya, igual al 3,2% la mitjana espanyola. Del cistell de la compra entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. I els Estats Units han reactivat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula de negociació. Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre com a part d'una estratègia que ha afectat més d'un centenar d'embarcacions de Moscou relacionades amb el transport de petroli els últims 10 dies. Rússia ha fet 6 morts a Odessa i al nord d'Ucraïna, von der Leyen és avui a Kiev per accelerar la producció coordinada d'armament. I un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina.
1: Esports.
2: L'Argentina i Anglaterra busquen avui ser a la final del Mundial de Futbol, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar França ahir per 2-0. Van marcar Oyarzabal de penal forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. Al Barça avui li faran noves proves a Frenkie de Jong, que va tornar del Mundial amb una greu lesió al genoll i podria estar mitja temporada de baixa. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del Barça si s'escau, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I avui onzena etapa del Tour de 161 quilòmetres pràcticament plans. Tadej Pogačar surt refermat en el lideratge amb 3 minuts i mig sobre Vingegaard.
0: I el temps, les temperatures avui tocaran sostre, valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país, fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intensa amb domini del sol i ambient enterbolit, i a partir del migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral, amb l'enfortiment del vent de Garbí.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora.
3: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 35%.

0: 9 de cada 10 graduats els últims 3 anys troben feina i tenen uns índexs d'atur per sota del conjunt de la població. Són les dades de l'enquesta sobre inserció laboral que fa l'Agència de Qualitat Universitària, que també destaca que la majoria tornarien a fer els mateixos estudis. Els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per les xarxes socials com TikTok, Instagram o YouTube. Una limitació horària que impulsa el govern del Regne Unit i que s'afegirà a la prohibició d'accés per als menors de 16 anys. El PSOE amplia distàncies amb el PP en estimació de vot segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, fet després de la condemna a l'exministre Ábalos. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 33% del suport, a 8 punts dels populars. Esquerra Republicana puja gairebé un punt i Junts baixa unes dècimes. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya, igual al 3,2% la mitjana espanyola. Del cistell de la compra, entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. Més d'un centenar de municipis del país estan en risc extrem d'incendi forestal, coincidint avui amb el dia en què s'arribarà al pic de la tercera onada de calor. Una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant el foc de Rubió a l'Anoia, amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables o més exposats i es farà especial incidència en mestres i professors. Els Mossos han desarticulat a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres, un frau a partir de 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Hi ha 5 detinguts. I el Palau de la Música acull aquest vespre un concert d'Albert Guinovart en què repassarà al piano la seva carrera. A banda d'interpretar fragments de clàssics com Maricel o els 24 preludis, estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater.
1: Esports. Avui quedarà definida la final del Mundial de Futbol que jugarà diumenge a Nova York. L'Argentina i Anglaterra busquen el segon lloc d'aquesta final, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar França ahir per 2-0. En bàsquet, el Barça acaba d'anunciar el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà. Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I avui, onzena etapa del Tour, 161 quilòmetres pràcticament plans. Tadej Pogacar surt refermat en el lideratge amb 3 minuts i mig sobre Vingegaard.
0: I com us dèiem, avui arribarem a les temperatures més altes d'aquesta calorada, un pic de calor que farà que una desena de capitals de comarca toquin o superin els 40 graus, des d'Olot fins a Tortosa, passant per Terrassa i Igualada. L'ambient serà assolellat, però amb pols en suspensió.
2: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 36 graus i una humitat del 27%.

0: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: Era un fred dia de desembre quan ens vam creuar.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, amb moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Barcelona prepara, de fet, un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
3: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
4: Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
3: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
3: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del 6 al Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i s'hi situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
3: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca d'aquests 14 anys l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: En esport, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
5: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat per Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al pic, coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Luismi Pérez, què ens espera pel que fa a temperatures?
2: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant molta xafogó, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
3: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: L'onada de calor afecta especialment la gent que treballa a l'exterior amb temperatures per sobre dels 35 en molts punts de la Catalunya central i que avui arribaran fins a 40. Els experts insisteixen que no són registres extrems, però el problema és que persisteixen durant molts dies. El 9FM, Guillem Sánchez.
6: A Vic, en 300 metres de diferència, dos termòmetres digitals marcaven una temperatura de 28 graus i de més de 35 respectivament. Uns valors que denoten que fa calor, però que no són científicament fiables com els que s'extreuen de les estacions meteorològiques homologades, com la Campbell que en Santi Puig té a casa.
7: El que ens matxaca més de juliol és que som molt consecutius, masses dies seguits en temperatures altes, no extremadament altes, sinó altes. I la sequera que portem entre tocat i és que no plou.
6: I quan estem dins una onada de calor, el que tothom vol saber és fins quan durarà.
7: Ens estabilitzem a 35-36 graus, ara fins a pràcticament fins a acabar el mes, fins al 25 segur que ens estarem així, i no es veu pluja. O sigui, clar, 35 graus ja no són calors extremes. No ens està fent res que no toqui, una mica més que altres anys sí, però tampoc per esbarans,
6: A Calldetenes, només el 2023, el 2019 i el 2015 s'havia arribat als 40 graus.
0: El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels incendis d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Cinc batlles i batllesses han assistit a aquesta trobada que ha acabat fa pocs minuts. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats, bon dia.
8: Bon dia, una reunió que, com deies, s'ha celebrat al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, acabat fa pocs minuts. No hi ha hagut declaracions del president Illa i tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquesta reunió s'ha fet per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha demanat tranquil·litat perquè els Mossos ja es troben investigant i tot fa preveure, segons ha indicat Cendra, que aquest incendi podria haver estat provocat. També els alcaldes han aprofitat aquesta trobada per demanar més ajudes, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees, majoritàriament forestals, a Querol i Aiguamúrcia, en dues localitats de l'Alt Camp, i també a Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès.
0: Gràcies, David Prats, des de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs Mossos i agents rurals investiguen també les causes d'un altre incendi, en concret el que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
9: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
0: I commoció a Manlleu, en aquest cas per la tràgica mort de dos germans ofegats al riu Ter. Avui és el primer dia de dol dels dos que ha decretat l'Ajuntament. Els veïns adverteixen del perill que té aquesta zona del riu en concret. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
10: Manlleu continua commocionat per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats aquest dimarts al migdia al riu Ter, després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Els menors havien desaparegut a la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que haurien mort accidentalment per ofegament a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La notícia ha generat una gran consternació entre els veïns de la zona. Alguns d'ells recorden que es tracta d'un espai proper al riu on cal extremar les precaucions. Així ho explica Maria Puig.
11: Ha estat un cop molt dur per tothom. És una zona on passa molta gent i que pot ser perillosa. A l'estiu hi ha i s'hi banyen persones i quan el riu baixa amb força, la policia local fins i tot hi tanca l'accés.
10: L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 8 del vespre davant de la casa consistorial, en record dels dos infants.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar. Illa ha fet un compromís a favor del tercer sector social. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
13: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
12: Illa ha dit que la integració és positiva.
13: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
12: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat com a eix per millorar el sector productiu de Catalunya ha estat un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social en la presentació de la seva memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
14: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
15: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi i efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
14: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
0: Doncs justament, en relació a aquesta qüestió, avui us expliquem que 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que ha fet l'Agència per la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera ara fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació i un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
17: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
16: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I encara en clau econòmica, avui s'ha fet pública la dada de l'IPC del mes de juny. Els preus s'han apujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
3: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles combustibles encara subvencionats han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vot, segons aquest primer sondeig del CIS.
3: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada, per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. D'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
0: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
3: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, que és Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa occidental.
18: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
3: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
0: Atenció a aquesta data. A partir del 27 de juliol d'aquest mateix mes ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en els mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
20: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
19: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
0: Doncs no deixem la salut. L'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha fet un pas endavant en la recerca contra les infeccions d'orina de repetició. Un equip d'aquest centre ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada que podria reduir les recaigudes i disminuir l'ús d'antibiòtics. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
21: Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas i reduir la necessitat de recórrer als antibiòtics. La investigació, liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, s'ha dut a terme amb prop d'un centenar de dones que patien infeccions recurrents.
22: La meitat de les dones tindran una infecció d'orina al llarg de la seva vida i d'aquesta
4: completes, el 30% les tindran de repetició, que és dues o més. 6 mesos o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
21: Els resultats són prometedors. Més de la meitat de les participants no van tornar a patir cap infecció després de rebre la vacuna i 4 de cada 10 es van mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. L'estudi apunta també que aquest nou tractament pot ajudar a frenar l'ús excessiu d'antibiòtics i, en conseqüència, combatre l'augment de les resistències bacterianes.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Girona, perquè allà el PSC ofereix mà estesa al govern en minoria per evitar la paràlisi de la ciutat després de la sortida de Junts que us explicàvem ahir. Asseguren que el trencament del pacte posa en evidència un govern que estava abocat al fracàs. Girona FM, Pau Villafañe.
5: Els regidors Ambé Esporrín i Maxi Fuentes han valorat aquest dimecres la crisi oberta amb la sortida de Junts i han definit el tripartit com un pacte antinatural, pensat, segons ells, per impedir que governés la llista més votada i condemnant el fracàs des d'un inici al projecte municipal. En aquest sentit, escoltem Ambé Esporrín, regidora i portaveu del PSC.
22: El trencament d'aquest govern municipal és un desenllaç d'una situació que feia molt de temps que es veia venir. La pregunta que pensem que es feia tothom no era si trencarien o no, sinó quan trencarien. Perquè aquest pacte que es va signar no posava a Girona al centre, al capdavant, sinó que posava al capdavant un pacte des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC.
5: De cara als propers mesos, el PSC ofereix la seva col·laboració tant a Guanyem com a Esquerra Republicana per desbloquejar els pressupostos i avançar en matèries com l'habitatge, la neteja i la seguretat, però descarta plantejar-se com a alternativa de govern a menys en 12 mesos de les eleccions municipals.
0: I Tortosa última, els detalls de la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat del segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials rehabilitats. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: Es podrà veure per primer cop oberta al públic la recuperació parcial de l'antic balneari del Porcà, el passeig de les muralles, les galeries subterrànies del castell de la Suda i la coberta de l'absis de la catedral. Tot això es podrà visitar per lliure o a través de viatges historioartístics que explicaran aquests espais. Jordi Jordan és regidor de la Festa del Renaixement.
24: Les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda, la qual cosa demostra l'interès de la ciutadania per conèixer aquest nou espai, però també avui volíem recordar que igualment durant la Festa del Renaixement este espai recentment rehabilitat del castell tindrà un horari obert al públic per a poder-lo visitar més enllà dels viatges historico-artístics.
23: D'altra banda, s'ha fet un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i policia local durant els dies de festa, com també l'atenció dels punts lila irisats per atendre les víctimes de violències sexuals i LGTB-fòbiques.
0: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. Serà el proper 24 de juliol quan dirigirà per darrera vegada l'orquestra amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, 500.000 de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
26: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
25: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol.
27: Què tal, Marta? La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro.
2: El primer gràcies a un penal provocat per la Minya Mal i el segon amb assistència de l'agarenc Dani Olmo. El combinat espanyol, per tant, espera finalista en una final que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem el tècnic Luis de la Fuente.
6: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
2: Aquesta nit a les 9 se sabrà el segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. El CCD i el Departament d'Esports presenten a hores d'ara als esportistes del CAR de Sant Cugat els recursos i programes i ajudes. Cugat Mèdia, Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia, doncs ara mateix acaba de finalitzar aquest acte aquí al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment, on ha tancat aquesta jornada informativa per a esportistes, i ha fet el conseller d'Esports, Berni Álvarez, on ha destacat que aquest nou programa, anomenat Arc 360, vol posar el focus en la persona i en l'esportista, és a dir, acompanyar l'esportista des de la seva carrera i també després, ajudant a la reinserció laboral. Per això, dotaran de més premis econòmics a tots aquests esportistes que participin a nivell estatal, també internacional, mundial i als Jocs Olímpics, i també s'ha fet dues taules rodones, una d'ajudes a esportistes i altres on els esportistes que han experimentat aquests beneficis d'aquests programes, doncs també han parlat. Com dèiem, un Arc 360 que vol posar el focus en les persones i els esportistes i, sobretot, dotar de múscul econòmic la seva projecció esportiva i també laboral.
2: Gràcies, Joan. Tornant al futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i va formar el Centelles abans d'aterrar el conjunt blaugrana amb 12 anys. I en bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça, el pivot nord-americà. Amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
28: Qui de vosaltres té un gos?
27: El proper poema que sentirem
28: ens explica moltes coses d'ells.
27: El sentim?
29: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
1: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper embaladits. Guau, guau!
29: Adeu, embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
12: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
14: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
15: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
16: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
15: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
15: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
15: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
2: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas, i amb un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
14: Doncs la veritat és que no ha de fluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant molta xafogó, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes, i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
15: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdios, Joaquim Domingo.
4: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
5: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent doncs, no es vol esperar-se a les instal·lacions, que estan sent molt, molt llargues de temps, i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
4: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
0: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Cinc Valles i Vallesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
18: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
19: Ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no esperarà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
18: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
0: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs de l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
20: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Can Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
6: Notícies en xarxa.
0: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
8: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
7: Ell ha dit que la integració és positiva.
8: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
7: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
21: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
9: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
0: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
23: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors, i com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
22: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
1: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
3: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
1: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
10: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
11: Es tracta de dues línies. La primera per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí, i després una segona línia que és per ajuts empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
10: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
0: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han apujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
15: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça, tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
15: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
0: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
15: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
24: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
15: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
0: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
25: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
2: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
25: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
0: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de 3 blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
5: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer en no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
12: Sí, nosaltres, durant tot el contracte, durant tot el temps, hem anat pagant fins on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
5: El sindicat apunta que dintre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
0: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
14: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
13: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
0: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
16: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenquen les barreres entre el públic i artistes.
26: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
16: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
0: I arriben els esports. amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
4: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal en els primers compassos de partit el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la...

0: Anthony Gordon i l'argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar al Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Durant, Radio Ciutat de Badalona.
1: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit dos campionats d'Europa sub-19 i un Mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
2: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria. Un dels meus punts forts és el joc de peus. Un club prop de casa, tenia ganes de sortir del club que porto tota la meva vida. Vinc en busca de molts minuts i sobretot de poder competir sanament.
1: El fitxatge de Txell Font s'assuma al de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
0: A primera federació masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecen hongarès i signa per dues temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per tres temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris, el Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per dues temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
3: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Arbúcies.
6: L'emissora que escolten les altres emissores.
5: 107.6

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: I fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat que 118 municipis de 20 comarques estan en risc extrem d'incendi ara mateix, just quan arribem al pic de la tercera onada de calor. Una situació crítica que afecta sobretot la Catalunya central, Ponent i el Prepirineu Occidental i que esquitxa molts altres punts del país. També hem connectat amb Manlleu, a Osona, en el primer dia de dol al municipi per la mort de dos bessons d'11 anys al riu Ter, i ens hem fixat a la nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda perquè els menors d'edat no puguin veure continguts de 12 de la nit a 6 del matí. Aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
2: Doncs que un foc crema a Querol, a l'Alt Camp, en una zona propera on hi va haver incendis, Aiguamúrcia. Els bombers hi treballen amb una vintena de dotacions. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Sí, els bombers han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les dues. L'estratègia és atacar-lo immediatament i amb contundència perquè els diversos focus que hi ha no es propaguin. Ara per ara hi ha una vintena de dotacions treballant i 5 de les quals són aèries. L'incendi s'està produint en una zona boscosa sense habitatges a prop i a tocar mateix d'on s'han produït els focs d'Aiguamúrcia durant l'última setmana. De fet, el terme municipal de Querol, a la comarca de l'Alt Camp, és on més ha cremat l'últim incendi de la zona.
2: I l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, ha recorregut al Tribunal Suprem de França la seva absolució en un intent d'evitar que l'extradeixin cap a Espanya. La justícia espanyola el reclama per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa, amb 11 morts, el 1987, i pel finançament d'organització terrorista a través de les Errico Tavernes. A principis de mes, el Tribunal d'Apel·lació de París el va absoldre en considerar que no quedava provat que a principis del 2000, Ternera formés part de la banda terrorista. Terraciola així l'últim procés obert contra ell a França i també obria la porta a activar dues euroordres dictades en aquest cas per Espanya. I l'aeroport de Barcelona creix aquest estiu en oferta de seients als diferents vols programats, tot i que es descarta la caiguda de reserves cap als països de l'Orient Mitjà, això és per la guerra. L'increment de places supera el 5,5% més comparat amb els mesos de juliol, agost i setembre de l'any passat. Per destins, els països de l'Àsia i el Pacífic lideren el creixement. En canvi, les destinacions cap a l'Orient Mitjà i al Golf Pèrsic registren la caiguda més forta, un 50%. A més, el Prat ha incorporat 11 destinacions, són 4 intercontinentals. Es tracta de vols directes a Lima i San Salvador, que reforcen la connectivitat amb Centroamèrica, també a Seattle, als Estats Units, i a Agadir, al nord d'Àfrica. Ho recull la Cambra de Comerç, que constata que Barcelona és el segon aeroport europeu de passatgers en origen destinació, és a dir, que no fan cap escala, només els superen els aeroports de Heathrow a Londres.
0: Ara passen 3 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
0: I avui també, si és dimecres, amb l'Oriol Marc, subdirector de Nació Digital, l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, i en Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
5: Què tal? Hola. Bona tarda.
0: Veig que en Joan ja s'escura la gola, eh?
6: Penso en ell, i si ets tu i a l'Oriol, vamos, tarda complerta, no?
0: Amb ell, per al·lusions, és Santi Villas.
7: No, s'ha de demanar perdó, eh?
0: Santi, bona tarda.
7: S'ha de demanar bona tarda.
1: Estem amb tu des de 1985.
8: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 39 graus i una humitat del 14%.

0: Bona tarda, són les 4. Una quarantena de dotacions dels bombers treballen per apagar el foc produït a Querol, a l'Alt Camp. Es tracta d'una zona propera a on es van originar els incendis d'Aiguamúrcia diumenge passat. Paral·lelament, també s'actua a Sant Quirze, Safaja, al Moianès, on s'ha originat un nou incendi a la mateixa zona que va cremar a la tarda de Sant Joan. A més, els bombers estan rematant el foc de Rubió, a l'Anoia, i ja donen per extingit el de Cunit, al Baix Penedès, que va començar ahir al vespre. Comoció a Manlleu per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i al vespre l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, assegura davant del jutge del cas Leire que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista i es desvincula de les clavegueres del partit. Narbona, però, reconeix que hi ha indicis preocupants contra Díez en els informes de la Guàrdia Civil. El PSOE recupera en estimació de vot segons l'últim baròmetre del CIS. Malgrat la sentència, l'exministre Avalós pel cas Mascaretes guanyaria les eleccions amb el 33% dels suports i se situa a 8 punts del PP. La immigració escala a segon lloc entre les preocupacions dels ciutadans. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. Els Estats Units i l'Iran intercanvien atacs en una espiral que bloqueja un altre cop l'estret d'Hormuz i que ha deixat 7 soldats iranians morts. Donald Trump avisa que l'ofensiva continuarà i la setmana que ve destruiran infraestructures. Teheran respon que tallaran el trànsit marítim en altres corredors. I en cultura, el director musical de Liceu, Josep Pons, assegura que l'orquestra del Coliseu de la Rambla està de moda i tots els músics hi volen anar. Pons deixarà el càrrec després de 14 anys el 24 de juliol, quan dirigeixi el seu últim concert a Liceu, Univers Mare.
1: Esports. Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. A les 9 del vespre s'enfronten Anglaterra i Argentina. L'avançadora jugarà diumenge contra Espanya. Tenim en marxa l'onzena etapa del Tour de França. Avui són 161 quilòmetres plans, dels quals en queden 60 per completar per arribar a la línia de meta. Pogacar continua manant amb autoritat amb 3 minuts 36 segons sobre Jonas Vingegaard. I el Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà. Nebo, de 28 anys, té passaport eslové i firma per 3 temporades.
0: I pel que fa al temps, avui hem arribat al pic de la tercera onada de calor. Moltes màximes arribaran als 40 graus i per sobre el prelitoral, la Catalunya central, les comarques interiors de Girona, Ponent i l'Ebre. L'ambient serà assolellat, amb pols en suspensió. No es descarta algun

Tenim a Arbúcies una temperatura de 39 graus i una humitat del 12%.

0: Rescat Info.
1: Són les 5. Els bombers treballen amb una vintena de dotacions per apagar un nou incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, a la mateixa zona que va cremar la tarda de Sant Joan. Mentrestant, a Querol, a l'Alcamp, crema un altre foc també proper a la zona on es va originar els incendis d'Aiguamúrcia diumenge passat. Sobre el terreny hi ha una quarantena de dotacions. A més, els bombers estan rematant el foc de Rubió a la Noia i ja

0: donen per extingit el de Cunit al Baix Penedès, que van començar ahir a la tarda. Commoció a Manlleu per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i al vespre l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, assegura davant el jutge del cas Leire que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista i es desvincula de les clavegueres del partit. Narbona, però, reconeix que hi ha indicis preocupants contra Díez en els informes de la Guàrdia Civil. El PSOE es recupera en estimació de vot segons l'últim baròmetre del CIS, malgrat la sentència de l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Guanyaria les eleccions amb el 33% dels suports i se situa a 8 punts del Partit Popular. La immigració escala al segon lloc entre les preocupacions dels ciutadans. Esquerra es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Els Estats Units i l'Iran intercanvien atacs en una espiral que bloqueja un altre cop l'estret d'Hormuz i que ha deixat 7 soldats iranians morts. Donald Trump avisa que l'ofensiva continuarà i la setmana que ve es destruiran infraestructures. Teheran respon que tallaran el trànsit marítim en altres corredors. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA, la llum i el gas. Això ha fet que les despeses relacionades amb habitatge hagin pujat un 4%. Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre. Oferirà una panoràmica que anirà a la de les seves peces més íntimes a les més exitoses, des dels fragments de Maricel als 24 preludis.
1: Esports.
2: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. A les 9 del vespre s'enfronten Anglaterra i Argentina. L'avançadora jugarà diumenge contra Espanya. Falten 11 quilòmetres per acabar la 11a etapa del Tour de França, amb línia de meta en avers. Els tres ciclistes tenen ja només 20 segons respecte al gran grup, que és a punt de neutralitzar-los. En aquest gran grup hi trobem Tadej Pogačar, el líder de la general. I el Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà i que firma per 3 temporades.
0: Avui hem arribat al pic de la tercera onada de calor. Moltes màximes arribaran als 40 graus i per sobre el prelitoral, la Catalunya central, les comarques interiors de Girona, Ponent i l'Ebre. L'ambient serà assolellat amb pols en suspensió. No es descarta alguna gota, acompanyada de fang al litoral i al prelitoral.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6.
1: 3CAT Info.
0: Una vintena de dotacions, 3 de les quals aèries, estan treballant en un nou incendi que crema amb intensitat des de les 3 de la tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Es tracta de la mateixa zona on es va originar un altre foc el dia de Sant Joan a la tarda. Les flames han saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i estan generant focus secundaris. L'objectiu dels bombers és atacar el flanc esquerre de l'incendi, que és el que té més possibilitats d'obrir-se. Pel foc s'han tallat carreteres, concretament la C14-13B entre Centelles i Sant Martí de Centelles, i segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat ja 20 hectàrees.
3: Informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 38 graus i una humitat del 12%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Trescat Info.
1: Les 6, bona tarda. Els bombers treballen contra dos incendis que s'han declarat aquest migdia. Un crema Sant Quirze Safaja al Moianès i ha obligat a desallotjar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. L'altre crema a Carol, a l'Alt Camp, en una zona propera on s'han originat els tres incendis d'Aiguamúrcia que ja se sospita que han estat provocats. 8 ferits per la caiguda d'un arbre en una casa de colònies al Batet de la Serra, a Olot. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 5 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. Manlleu ha convocat aquest vespre a les 8 un minut de silenci per recordar els dos germans d'11 anys i veïns del poble osonenc que van ofegar-se dilluns al riu Ter. La investigació dels Mossos continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, assegura davant el jutge del cas Leire que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista i es desvincula de les clavegueres del partit.

0: Narbona, però, reconeix que hi ha indicis preocupants contra Díez en els informes de la Guàrdia Civil. Ucraïna ha bombardejat amb drons 20 vaixells russos com a part d'una estratègia amb la qual ha atacat més de 120 embarcacions els últims 10 dies. Aquí, von der Leyen ha anunciat un nou acord per augmentar conjuntament amb Ucraïna la producció de drons, aprofitant la capacitat industrial europea. 9 de cada 10 titulats universitaris dels últims 3 anys tenen feina i l'atur entre aquest col·lectiu és inferior al de la població en general. Són les dades de l'enquesta sobre inserció laboral que també mostra diferències salarials entre carreres i que diu que 7 de cada 10 titulats repetirien els mateixos estudis. El director musical del Liceu, Josep Pons, assegura que l'orquestra del Coliseu de la Rambla està de moda i tots els músics hi volen anar. Pons deixarà el càrrec després de 14 anys, el 24 de juliol, quan dirigeixi el seu últim concert al Liceu Univers Mahler.
1: Esports.
2: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. A les 9 del vespre s'enfronten Anglaterra i Argentina. L'avançadora jugarà diumenge contra Espanya. El davanter alemany Karim Adeyemi ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el Barça. Signaria per 5 temporades amb el club blaugrana. I en bàsquet, Nicola Provítola torna a la penya després de 7 anys. El jugador argentí ja va jugar a l'equip verd i negre entre el 2018 i el 2019.
0: Avui hem arribat al pic de la tercera onada de calor. Moltes màximes arribaran als 40 graus i per sobre del prelitoral i la Catalunya central, les comarques interiors de Girona, Ponent i l'Ebre. L'ambient serà assolellat amb pols en suspensió. No es descarta alguna gota acompanyada de fang al litoral i al prelitoral.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Una cinquantena de dotacions dels bombers continuen treballant en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta tarda al municipi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc ha obligat a desallotjar preventivament un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. Les flames han començat a la zona on hi va haver un altre incendi el dia de Sant Joan. L'última hora ens l'acosten des de la unitat mòbil la Cèlia Forment amb el suport tècnic de la Matilde Seoane. Cèlia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. El foc s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda. Afecta la zona del Puig d'Olena. És el terme municipal de Sant Quirze Safaja, just per sobre del càmping L'Illa. Les flames ja han cremat una superfície d'unes 70 hectàrees, segons els agents rurals, i abans...

Tenim a Arbúcies una temperatura de 36 graus i una humitat del 26%.

0: Rescat Info.
1: L'Estep, bona tarda. Els bombers treballen contra dos incendis que s'han declarat aquest migdia. Un crema a Sant Quirze, Safaja, al Moianès, i ha obligat a desallotjar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. L'altre crema a Carol, a l'Alt Camp, en una zona propera on s'han originat els tres incendis d'Aiguamúrcia que se sospita que han estat provocats. Manlleu ha convocat aquest vespre a les 8 un minut de silenci per recordar els dos germans d'11 anys i veïns del poble osonenc que es van ofegar dilluns al riu Ter. Les dues criatures no sabien nedar. La investigació dels Mossos continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. 9 persones ferides per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia de Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa, i estaven dinant un grup de 22 menors i monitors. Una de les monitores està ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, assegura davant del jutge del cas Leire que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista i es desvincula de les clavegueres del partit. Narbona, però, reconeix que hi ha indicis preocupants contra Díez en els informes de la Guàrdia Civil. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts.

0: PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. El Regne Unit activarà per defecte un toc de queda nocturn a les xarxes socials per als joves de 16 i 17 anys. La mesura s'afegirà a la prohibició d'accés que el govern britànic prepara per als menors de 16 anys. I Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre. Oferirà una panoràmica que anirà de les seves peces més íntimes a les més exitoses, des de fragments de Maricel als 24 preludis.
1: Esports.
2: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. A les 9 del vespre s'enfronten Anglaterra i Argentina. La vencedora jugarà diumenge contra Espanya. El davanter alemany Karim Adeyemi ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el Barça. Signaria per 5 temporades amb el club blaugrana. Nicola Provitola torna al Joventut de Badalona per les 3 pròximes temporades. Serà la segona etapa del base argentí a la penya. I triomf per al noruec Soren Barenskiol a l'onzena etapa del Tour de França. Tadej Pogacar continua manant amb autoritat a la classificació.
0: I pel que fa al temps, cel encalitjat i amb núvols que avancen del sud-oest al nord-est, amb algunes virgues, precipitacions que no arriben a terra. Moltes màximes han arribat als 40 graus i puntualment per sobre. La nit tornarà a ser molt càlida, tòrrida a la costa i tropical a l'interior. Dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, us informa Roger Santaló i us acompanyaré durant la propera hora.
1: 3CAT Info.
0: Més d'una cinquantena de dotacions dels bombers, 15 de les quals mitjans aèris...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 35 graus i una humitat del 26%.

Abans de començar, acabarem. Acabarem amb una dedicatòria molt especial. Fa poc més d'un any que en Jordi Cornet ens va deixar. Tenim pendent un deute amb ell i la seva memòria. Però més que hi ha hagut molta discreció en el seu sepeli, molts amics, coneguts, companys d'aventures de ràdio i de vida, volen poder acomiadar-se millor de la seva figura. Durant molts anys l'hem tingut lluny i perdut, fins que, malauradament, l'hem perdut del tot. És per això que, per darrera vegada, volem recordar-lo, fer-li l'homenatge que se li deu, però que no és el que caldria fer. Avui, dedicant el darrer Amics de la temporada a Jordi Cornet, recuperant la seva veu en la que era, és i serà sempre casa seva. Ràdio Arbúcies. Bon viatge, Jordi.

0: Són les 10 del matí.
1: Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

Arribem al final de la temporada. Portem 18 anys i amb una mica de sort en farem 19. Creiem que ens hem guanyat un bon repòs fins al setembre. Serà el moment de replantejar les coses, de si canviem estils, les sintonies, com enfoquem les col·laboracions, si tenim noves incorporacions o si, malauradament, algú ens deixa. Com és la vida? És canvi, és adaptació. També des de l'agraïment a tota la gent que ha passat pel programa, que ens ha fet costat o simplement ens ha fet confiança escoltant-nos amb fidelitat. A tots, gràcies. Gràcies per la paciència.

Comencem la darrera edició abans de vacances. D'amics i residents d'Arbúcies, us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana, què ens espera pròximament i ens il·lustrarà amb un tema de coneixement i ciència. A la secció, David Merino ens farà una nova edició del Bar de Cinema, acabant la temporada dedicada al setè art. Aquí tindrem, per acabar aquesta temporada, és a Jordi Masnou, el nostre advocat resident, amb nous casos de jurisprudència real per tots els públics, a Fets i Llei. El tema del dia va dedicat a Jordi Cornet. La segona hora servirà d'homenatge pòstum a la seva memòria dels que el vam conèixer i vam fruir del seu mestratge. Recuperarem alguna de les converses que vam mantenir amb ell per il·lustrar la seva trajectòria. Aquesta és la graella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és... Amics i residents, des de i per Arbúcies.

0: Hola, què tal?
1: Ai, fas una veu radiofònica ara, aquí.
2: Oh, què et penses?
3: Collons, oh, té molts anys d'experiència. Ara,
2: molts anys d'experiència a la ràdio, eh? Què et penses, tu?
0: Radioactivitat.
3: Quina música voleu?
2: Home, una guai, tio.
4: Bé, vale, carinyo, m'has tret guapo?
0: Hem de tenir en compte que avui és dissabte.
3: Sí, sí, sí, se sortirà demà.
0: Avui és dissabte. Per tant,
4: què hem de dir, bona tarda, bon dia o bon vespre?
3: És el dia
4: bon
3: 22.
0: Perquè és el dematí a les 10, oi?
4: Si ens equivoquem, es pot tornar a repetir o no?
3: Llavors
4: no.
3: Ho tallaré. Tallaré, faré corta i pega.
0: Vale, vale.
4: No pateixi, explica el que tinguis i anar.
2: No em passa res aquí.
3: Vale.
0: Sembla, sí.
3: Doncs vinga.
4: Tot ho farem.
3: Tot ho farem.
0: Bueno. Rigorós indirecte.
3: Molt bé, doncs preparats tots?
5: Amics i residents, Ràdio Arbúcies, 107.6. Et donem la veu.
6: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.
3: La Meteo, amb Xavier Soler.

0: Anem per feina, comencem aquesta edició 825 de l'Amics i Residents, l'última edició d'aquesta 18a temporada. I com és habitual, com és lo normal i lo perceptiu, saludem el nostre primer col·laborador d'avui des de la distància, Xavi Soler, el nostre meteoròleg en cap. Bon dia, Xavi.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Com estem?
1: Doncs molt bé, encantat de ser un altre cop aquí amb tots vosaltres.
0: Bé, ja sabeu que aquesta secció està patrocinada per... Xavi, digue-m'ho tu.
1: Trima Motor.
0: Trima Motor és el patrocinador de la Meteo a Ràdio Arbúcies. Vaja, de la Meteo a l'Amics i Residents, també, per extensió. Doncs vinga, som-hi, anem per feina. Ens faràs primer un breu repàs del que ha estat aquesta setmana, tot i que jo crec que la podria fer també. Aquest resum també te'l podria fer jo.
1: Jo crec que, a veure, ja que és l'últim programa de la temporada, Jordi, podríem fer, a veure si fas aquest resum, que segur que el fas molt bé, i molt ràpid, i d'aquesta setmana tan peculiar, meteorològicament parlant.
0: Doncs mira, dilluns calor, dimarts calor, dimecres calor, dijous calor, divendres calor i avui calor.
1: Doncs molt bé, l'has encertat. La veritat és que tenies una setmana molt fàcil,
0: sí, que
1: però
0: sí.
1: Posarem res, quatre dades en aquesta calor que comentaves. El pic de calor d'aquesta onada de calor que no només hem tingut a la nostra vall, sinó pràcticament tot el país i gran part de la península Ibèrica, va ser la jornada de dimecres. Dimecres es van superar rècords de temperatura a Catalunya, concretament l'Observatori Fabra va superar els 40 graus, crec que recordar que eren 40,5 graus, concretament la temperatura més elevada dels seus 112 anys d'història. Així que imagineu-vos la calor tan elevada que ha suposat aquesta onada de calor. Però és que Arbúcies, per exemple, la temperatura va arribar a 38,8. No ha superat els 40-42 graus que va arribar, crec, ja fa un parell d'anys, però sí que hem de dir que portem ja moltes jornades per sobre dels 35 graus. Parlem dels 38,8 de dimecres, però el dimarts 34,7, el dilluns 35,5, el diumenge 35,4 i el dijous 37,2. És a dir, temperatures molt i molt elevades i que van acompanyades d'absència total de precipitació. Hem de recordar que l'última dada de pluja correspon cap al 29 de juny, o sigui que ja portem aquells 11 litres que comentàvem fa un parell de setmanes. Per tant, s'ha ajuntat temperatures molt elevades i amb una absència de precipitació. Per tant, poc més hem de comentar d'aquesta setmana que, tal com tu molt bé deies, qualificaves que és calor i més calor.
0: Doncs vinga, fet el repàs, que certament era senzill. Aquesta situació de calor extrema tan continuada, perquè estem en plena onada de calor encara, com anirà evolucionant els propers dies? Ens donarà una mica de treva o ens anirà apretant el ganyot fins que ens afogui del tot?
1: Doncs a veure, si els models no canvien, sembla que aquest dissabte precisament serà el dia, entre cometes, més fresc dels últims 10 dies i dels propers 7-8 dies aproximadament. És a dir, tindrem una petita pausa avui en què les temperatures seran normalitzaran entre cometes, però ja a partir de diumenge, demà, torna a haver-hi una nova, doncs, crec que ja podem qualificar pràcticament d'onada de calor. Serà diferent de la dels darrers dies perquè aquesta vindrà directament d'una massa d'aire nord-africana i, a més, a partir de demà diumenge vindrà acompanyada d'aquella pols sahariana que tant ens agrada a molts de nosaltres. La bona notícia, entre cometes, és que no plourà, si és que diem això es considera bona notícia, per tant, no caurà fang, però sí que hi ha, on hi hagi algun ruixat, que serà molt poc probable, al Pirineu, doncs sí que seria acompanyat de fang. A més, les temperatures sembla que tocaran sostre entre dimarts i dimecres. Ara per ara sembla que els models meteorològics indiquen que la massa d'aire serà molt i molt càlida, fins i tot més que la que hem tingut els darrers dies. Però això s'ha de matitzar, perquè en general la massa d'aire sí que serà més càlida, però els efectes locals de les marinades i dels vents en règims doncs, molt i molt locals faran que hi hagi molts matisos allà on es localitzi a les temperatures màximes. Però podem dir que fregarem els 38-39 graus probablement aquí a la nostra vall. La bona notícia és que sembla, si no canvien les coses a darrera hora, és que a partir de finals de setmana, a partir de dijous, divendres, dissabte, la temperatura es podria normalitzar de manera molt evident, podrien arribar fins i tot alguns ruixats i l'ambient seria força més fresc. És a dir, el que tocaria per aquesta època de l'any, que ja seria calor, però que comparat amb el que portem fins ara, doncs segurament ho agrairem i força.
0: Fantàstic, doncs home, almenys s'alvira una mica d'afluixament, d'afluixar una mica la corda d'aquestes temperatures tan exagerades que portem seguides i aviam si ens dona una mica de respir.
1: Doncs sí, de fet, a veure si tenim sort i els models doncs, ho encerten i a finals de setmana podem tenir aquest respir que comentaves. I abans de finalitzar aquesta primera secció, dic que, com ja és l'últim programa, doncs, he fet un recompte de la precipitació que portem aquí a la nostra vall i portem exactament 538 litres per metre quadrat, que és un relativament bon registre. Recordem que la mitjana és al voltant dels 820, per tant, es queda pràcticament mig any en el que podem doncs, arribar o fins i tot superar, si tot es comportés com normal.
0: Com normalitat.
1: Això ja veurem. Exacte, la nova normalitat, perquè només quedarien 300 per arribar a la mitjana. Però recordem que el mes de juny, que hem deixat enrere, la precipitació mitjana és al voltant dels 50-55 litres per metre quadrat i hem quedat aquest any 2026 una miqueta de per sota. Hem quedat ens hem aturat als 47 litres, una mica lleugerament per sobre. Però és que el mes de maig, que sí que el mes de maig doncs la mitjana són de 80 litres, aquí a Arbúcies han caigut 50 litres, una miqueta menys. És a dir, els primers mesos de l'any, sobretot la primera part de la primavera, va ser més plujosa, però els segons mesos o segona de meitat de la primavera, malgrat no deixar de ploure, ha plogut una miqueta menys. Això afegit a aquestes altes temperatures que ja van tenir al maig i que s'estan repetint al juny i aquest principi de juliol, està fent que els boscos comencin a patir una miqueta, si més no, de manera més superficial. Per tant, veurem a veure si es compleix aquestes previsions de finals de setmana que podríem retornar a la, entre cometes, normalitat.
0: Mm-hmm. Molt bé, Xavi. I ja que el deies tu que estem en el darrer programa d'aquesta 18a temporada, com es presenta el mes d'agost? Aquest mes d'agost que estarem aturats radiofònicament, què podem esperar? Tens alguna intuïció, alguna idea de per on pot anar la cosa?
1: A veure, els models que consultem sempre de referència i sempre comentem, que és el Centre Europeu, aquells models entre que tots els grans països europeus contribueixen i que comença a ser una referència, no només a Europa, sinó en pràcticament tot el món, indiquen que el mes d'agost estaria la temperatura una miqueta per sobre, o sigui, continuaríem parlant d'una calor una miqueta més marcada del que seria habitual, però alhora també preveuen precipitacions per sobre de la mitjana durant el mes d'agost. Per tant, això podria indicar que podríem tenir calorades, però també acompanyades de més precipitació. Bé, sabem que tots aquests models estacionals el que indiquen són tendències, ja ho hem parlat moltes vegades en aquest programa. Per tant, sembla indicar que anem cap a aquest costat i només s'esperar a veure si es confirma aquesta previsió.
0: Doncs ara entrarem a la part de la divulgació i què tenim avui sobre la taula per explayar-nos amb l'audiència?
1: A veure, tenia pensat de fer un resum, sincerament, de tots els temes que hem tocat al llarg de la temporada, però la veritat és que està molt d'actualitat el tema de la gestió del bosc, sobretot després de l'gran incendi de les Gavarres. I podria posar una miqueta doncs, llum sobre la foscor, com aquell que diu, i
0: sí,
1: parlar
0: sí.
1: De què és això de la gestió forestal.
0: El tema de la gestió forestal, que recordo que fa dos o tres anys ja vam tenir la visita de la directora general del RAM, que precisament era d'Arbúcies, viu a Arbúcies.
1: Anna Sanitxes.
0: L'Anna Sanitxes. I gràcies per l'apunt, que ara no el tenia al cap. I ja va ser, llavors, va tenir cert protagonisme per aquesta gestió que estava sobre la taula i més estàvem en plena sequera. Què ens pots aportar ara a aquesta qüestió?
1: Mira, de fet em basaré en una presentació d'ella i molta informació que ha generat com a experta. Ara forma part de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal de l'Ajuntament de Barcelona d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, i jo crec que ha posat molts punts sobre les sis. Em faré ressò de molta de la informació que ha difós ella en universitats, en mitjans de comunicació i com a experta en el tema que és. Sempre és veritat que ens diuen el mateix, sobretot després dels grans incendis, que el bosc està abandonat, que cal gestionar-ho, però ella concretament insisteixo, posat els punts sobre les sis i ha anat directament al gra. A què és el que s'hauria de fer en la gestió del bosc? Perquè ara mateix, si tu poses la ràdio, la televisió, les xarxes socials, veuràs experts a tort i a dret que donen la seva opinió, que no saps quina formació tenen, però almenys des de Ràdio Arbúcies i des d'aquesta emissora el que volíem, doncs, és donar veu també a professionals en el tema com és l'Anna Sanitxes, i en aquest sentit, doncs, fer-nos ressò d'algunes de les seves estudis i de les seves paraules.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Quines són les aportacions de l'Anna sobre aquesta qüestió?
1: A veure, abans de tot, dir que, i això, bueno, és un titular que jo poso sobre la taula per començar i fer una mica de polèmica, però recordar que el bosc, almenys a Catalunya, no és un decorat d'una pel·lícula de Disney. Durant dècades hem comprat la idea sempre que la natura s'autogestiona sola, que tallar arbres és dolent, però la veritat és que la realitat és una altra. Catalunya té una massa forestal molt elevada dels últims 100 anys i els efectes del canvi climàtic estan passant factura. De fet, el que ella defensa és que hi hagi un territori, una massa forestal que sigui resilient als efectes del canvi climàtic. Defensa, doncs, això, que hi hagi un mosaic que afavoreixi el dissipador d'energia, que no hi hagi tanta energia disponible perquè el foc pugui cremar durant hores en hores i que creui Catalunya des del nord al sud, i que aquest mosaic, amb una gestió forestal que sigui sostenible i adaptativa, tenir més, per exemple, tenint menys arbres, que siguin menys grans, potenciar les masses mixtes, és a dir, de diferents tipus d'arbres, evitar la fusta morta, la diversitat, fer viable, doncs, socialment, ambientalment i econòmicament aquesta gestió forestal, i podríem acabar-ho fins aquí i dir bàsicament que tot el que es defensa al final és fer una planificació forestal, i una planificació forestal que ha de començar o hauria d'haver començat fa molts anys, però que si la comencéssim ara tampoc es podem esperar resultats demà mateix, perquè la planificació forestal requereix anys, fins i tot jo diria dècades, m'aventuro a dir, en el qual, doncs, es veuen els resultats al cap de molts i molts anys. Per tant, aquesta gestió forestal inclou tot això, tots aquests ítems que l'Anna Sanitxes en defensa, sobretot per prevenir la proliferació dels incendis. I recordem que la massa forestal a Catalunya és molt gran. Ara no recordo si la massa forestal cobria, em sembla que segons Martí Boada, el 60 o el 65% del territori. Ara ho dic així de memòria. Això és molt per un país com Catalunya. És un dels països europeus, no sé si del món fins i tot, que té més massa forestal, més percentatge de massa forestal en funció de la seva extensió. Per tant, és un element molt important a l'hora de tenir en compte aquesta gestió forestal. I una altra cosa, llavors, afegeixo, és la trama urbana que hi ha de vegades dintre dels ecosistemes forestals. Què estic dient? Doncs les urbanitzacions. Sabem que les diputacions de Catalunya donen suport econòmic per crear franges antiincendis de 25, 30, no recordo tampoc quants metres són, però que, bueno, doncs és un granet de sorra que ja està bé, però potser fa falta aquesta gestió no holística, sinó interdepartamentalment de la gestió dels boscos.
0: Uh-huh.
1: Altres opcions o propostes que, per exemple, Anna Senitges proposava era les cremes prescrites, el foment de les pastures. Recordem que l'abandonament del camp també és molt notori a Catalunya en les últims decennis. Per tant, sempre doncs, s'ha de buscar doncs, una gestió, jo crec, i aquí seria la clau, una gestió econòmica del bosc. Ara mateix la majoria del bosc a Catalunya és d'origen privat i aquests gens doncs, no els hi surt a compte fer l'explotació. Per tant, és intentar fer viable la fusta o el material, diguéssim, renovable que es pugui fer servir de cara al futur. És a dir, buscar beneficis econòmics dels boscos, ja sigui en forma de pinyes, en forma de fusta, en forma de biomassa, les plantes aromàtiques, és a dir, buscar aquest benefici econòmic dels boscos que podria fer acompanyar en aquesta gestió forestal i que segurament de cara al futur li aniria molt bé precisament als nostres boscos. És al final buscar aquestes noves oportunitats que trobessin en la gestió forestal.
0: Molt bé, Xavi, hem arribat al final del nostre temps. Jo crec que hem de recollir totes aquestes idees i tenir-les molt en compte de cara al futur d'aquesta gestió forestal tan important i més veient com amb aquestes elevades temperatures s'estan reproduint aquests incendis que corren el risc de que se'n converteixin en un de molt gran que llavors ens empenedirem durant molt de temps del que està passant.
1: Exactament, això, i completament d'acord, Jordi. No, anava a dir simplement que si voleu ajudar a salvar els nostres boscos, potser més abans de que fer-vos dels ADFs o dels bombers, ara faig una mica... és donar suport a l'economia local i d'aquesta manera potser a la llarga donaríem més suport també als nostres boscos.
0: Xavi, res, bones vacances i esperem comptar amb tu a partir del setembre.
1: Doncs a partir del setembre ens trobarem, Jordi.
0: Moltes gràcies i bones vacances.
1: Bones vacances, vagi bé.
0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al Passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.

0: Comencem l'última secció d'aquesta temporada i aquesta vegada ho quadrem perfecte, perquè la roda de col·laboradors en David Merino és l'últim de la... És l'últim de la llista, o sigui, aquest any no és ni fet expressament, o sigui, ha caigut així.
1: Pura casualitat.
0: Pura potra, eh? I doncs tenim el Bar de Cinema, que tancarà aquesta 18a temporada dels Amics i Residents. Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. I bé, anem per pel·lícula nova, en repte nou, tot i que, clar, al ser l'últim de la temporada, el repte l'haurem de deixar en stand-by fins al setembre.
2: Quedarà mitja pel·lícula, perquè, com saps, no tenim temps de dir-la tota, però ja tocarem prou substància com perquè la gent tingui moltes ganes de tornar al setembre.
0: Molt bé. I el repte el llançarem i llavors quan comencem temporada, doncs com que haurem de donar la roda de col·laboradors, doncs ja tindrem temps de presentar-la al setembre. A l'estiu podem fer una mica de tast, però a partir del setembre quan tornem, doncs llavors ja engegarem amb el repte ja plantejat. Doncs vinga, anem per feina. I avui la pel·lícula que toquem és una pel·lícula també d'aquestes de pes important.
2: Sí, sí, és tenim la sort de les poques que podem escoltar en català, i la direm amb el nom que ens agrada dir-la sempre en català, que malauradament no ho podem dir sempre, que és El silenci dels anyells, dit en anglès The Silence of Lambs, o El silenci de los corderos, que dirien aquí,
0: sí, més enllà de l'Ebre. Aquí, més enllà de la franja.
2: Sí.
0: Aquí al costat on parlen la Pau, eh?
2: Exacte. Una pel·lícula amb un estil totalment diferent del que hem vist fins ara, i que és una obra mestra per 4 o 5 cosetes que no veurem avui totes, en veurem poder un parell, però sí que ja en començarem a perfilar algunes. És una pel·lícula rodona, és una pel·lícula... Bé, comencem com sempre amb les dades una mica de la fitxa tècnica, sí, que sempre ens va bé, sempre ens permet orientar. És una pel·lícula de l'any 91, que és allò que a vegades dius, ostres, fa molt o fa poc?
0: Doncs... Bueno, és antiga, però a mi no em sembla que sigui tan superantiga.
2: I és una pel·lícula, a més, que ha mantingut molt la seva, entre cometes, la seva frescor, no? És a dir... No ha quedat obsoleta.
0: No ha envellit bé.
2: No, ha envellit molt bé. I dirigeix un director controvertit, que és en Jonathan Demme, que és un senyor holandès que ha fincat als Estats Units, pràcticament crec que ja té la nacionalitat inclús nord-americana, però una mica controvertit perquè ha fet pel·lícules amb molta violència i potser no reeixi des del tot, però sempre té algun toc interessant. Però crec que aquí es supera, jo crec que és la seva millor pel·lícula indiscutiblement. I és un descens empicat a les profunditats més fosques de l'ànima humana. Això ja ens diu que, bueno, és un anunci de, clar, que a vegades aquestes baixades són doloroses i acabes amb un nyanyo, o a vegades són molt reeixides i et deixen una inquietud suficient per fer-te reflexionar, que és una mica el que intenta la pel·lícula, no? Aleshores, aquesta pel·lícula, hi ha dos grans protagonistes. Un és l'Hannibal Lecter, que és el Hannibal el caníbal, com diu el seu nom.
0: Un psicòpata caníbal.
2: Exacte, que fa un magistral, Anthony Hopkins. Magistral és poc, és, jo crec que de les millors actuacions de dolent de pel·lícula que jo he vist en tota la meva vida. I he vist unes quantes pel·lícules. Però la seva contrapartida és una actuació absolutament memorable, que és la Clarice Starling. Clarice, perquè l'allargo com ho feia l'Aníbal,
0: sí.
2: Li agradava molt Clarice. Clarice.
0: Així, exacte, exacte. Com salivant, com dient, si t'enganxo... Sí, si t'enganxo, farem estupat.
2: Perdona aquests sorolls, però aquests sorolls surten a la pel·lícula. Sí, ja ho veurem,
0: sí.
2: Això, no?
0: Sí, i tant.
2: Que fa la Jodie Foster amb una interpretació absolutament magistral. A més, és una interpretació d'una Jodie Foster molt jove.
0: Exacte.
2: O sigui, és 25 o 26 anys.
0: Sí, o sigui, Jodie Foster és una actriu que està començant, molt prometedora, un valor emergent, i un Anthony Hopkins, que era un veterà que ha fet de tot, no havia de demostrar res.
2: I després hi ha un altre element que a mi també em fascina d'aquesta pel·lícula, que és el personatge del dolent, d'en Buffalo Bill. Buffalo Bill, després això ja veurem a quin criteri respon, no? És d'aquest humor negre que li agrada tant al Jonathan Demme, que és el Ted Levine. Ted Levine és un actor extraordinari. Fa un dolent molt diferent de l'Aníbal, que és tot control, és tot una suprema intel·ligència. Ted Levine fa d'una persona trastornada, però sotmesa a un dolor, a una problemàtica molt i molt profunda, que ella encarna molt bé, no? I la veritat és que aquests tres actors enlluernen durant tota la pel·lícula. I hi ha un quart protagonista, que és el que és l'ambientació. És a dir, la pel·lícula es va fent, és una mica com una endevinalla que es va donant voltes sobre si mateixa, no saps gaire bé, perquè és, respon a l'investigació de la Clarice Starling per intentar atrapar aquest assassí en sèrie, que és el Buffalo Bill, no? I aleshores tot aquest capdell es va desfilant, ho fa d'una manera cada vegada més fosca i més
0: recargolada
2: i més inquietant, no? Sí, recargolada per descomptat, no? I al final és absolutament fantàstic. Aleshores, cosetes, no? Avui veurem poc de la pel·lícula. Avui veurem, ens pararem precisament en la imatge que ara nosaltres veiem aquí, que és quan la Clarice se'n va a la presó.
0: Sí, perquè necessita l'ajuda d'ell per obrir la investigació.
2: Correcte. És una cosa molt curiosa, perquè, bé, ho explicaré. Deixem acabar aquestes quatre coses administratives i després anirem. Quines són aquestes coses administratives? Home, que li van donar a l'Oscar l'any 92 i millor pel·lícula. Millor pel·lícula, millor director, millor actor l'Anthony Hopkins, evidentment, millor actriu la Jodie Foster.
0: Sí, van els pesos pesants se'ls van endur tots.
2: I el guió, millor guió adaptat, que és Ted Taylor, que és un gran guionista nord-americà, perquè això és una adaptació d'una novel·la, que són quatre novel·les sobre la història d'Aníbal, de Thomas Harris. I crec que la pel·lícula reflexa molt bé el llibre, però el supera. A vegades hi ha pel·lícules que ho fan, això, que li donen una volta i aconsegueixen ser millor, ser més suggerents o enganxar-te més que no pas el llibre, que per cert estan molt bé tots quatre llibres,
0: però a vegades passa això, no? Normalment sí. L'adaptació cinematogràfica sol ser motiu de crítica perquè no respon a el que
2: queda curta o no té el nivell artístic, etc.
0: Sempre hi ha aquell punt llepafil de que no, això no és ben bé el del llibre.
2: Correcte.
0: I en canvi, en aquest cas,
2: jo crec que el supera o el reinterpreta, siguent alhora molt fidel, no? Uh-huh. Però perquè veiem que és una pel·lícula que va agradar molt i que va tindre una gran influència, va guanyar a l'Os d'Or a la Berlinale, els Globus d'Or, els Premis BAFTA, el Saturn, és a dir, va guanyar un munt de premis de gran reconeixement i de gran prestigi, perquè va ser una pel·lícula que va agradar tant al públic com a la crítica, que això a vegades també és poc habitual.
0: I poder va agradar a un públic que no és habitual d'un gènere com aquest, que és d'intriga o de por o de terror, no? En certa manera, terror psicològic potser, però...
2: És que juga molt a la sorpresa, si recordes, no? I ara amb això... farem el primer tast per deixar una mica la mel als llavis als nostres oients, i que al setembre doncs tinguin ganes de tornar a escoltar-nos.
0: Això,
2: no?
0: Que estiguin allò, doncs, tot l'estiu patint.
2: Exacte, comença la pel·lícula, veus la Clarice, que és una alumna avantatjada de l'FBI, que està allà entrenant, i que la crida al cap, li diu, escolta'm, m'has d'ajudar amb una investigació. Dic, però si jo estic a l'últim curs, no n'hi he acabat encara. Perquè és això, no? Dic, mira, és que els assassinats són uns assassinats en sèrie d'un assassí que es diu Buffalo Bill, perquè es tracta que aquest... li diuen Buffalo Bill perquè, com saps, Buffalo Bill escorxava els búfals. Uh-huh. Doncs sí. Aquest escorxa dones. I es troben dones amb sense parts de la seva pell, molts llocs dispersos, però clar, tothom estan totalment que no saben per on agafar-ho. Diu, però clar, només hi ha una persona que ens pot ajudar, però és clar, hem intentat adreçar-nos-hi, però és un senyor que està tancat a una presó, que és Aníbal Lecter, que és un doctor, un psicòleg eminentíssim, que està com una regadera, no sé si està com una regadera o no, però li dona per menjar-se la gent. Aleshores es menja un carter, bueno, però literalment, vull dir,
0: Sí,
2: està en una presó especial on hi ha uns quants desequilibrats, un soterrani, i tu l'has d'anar a veure allà.
0: Són perillosos de molt alta seguretat.
2: Sí, sí, sí, de superar el risc i molt complexes, no? Aleshores, aquí a Assumpte comença ja la... és una entrada magistral, perquè va la Clarice que ha d'enganyar una mica el director de la presó, perquè el director de la presó és el típic tio gelós de que, clar, ell vol el mèrit de la investigació i en canvi el director de l'FBI, que és el que porta la Clarice allà, diu, porta
0: un estudiant
2: i jo, que sóc el superdirector, no tinc protagonisme, vull que m'adongui les seves investigacions i tal. I la Clarice molt hàbilment ja diu, no, escolta,
0: sí,
2: no pateixi, que li faré saber, no, però primer ha de fer la instància corresponent perquè el director li doni la informació. Aleshores baixa, i baixa com una baixada als inferns, perquè va baixant per un soterrani de pedra, tot de pedra, i arriba un vigilant que li diu, bueno, a partir d'aquesta porta vigila. És una porta negra.
0: Sí, sí, vigila perquè reixa, això...
2: I li diu, sobretot que no et toqui i no et digués a la base de la seva... que pugui mossegar. El Clarice diu, carai. I clar, baixa i passa primer... Hi ha tres cel·les. La primera cel·la hi ha una persona... Que està allà cridant i tal, i al mig hi ha un noi jove que està despullat i que fa com gesticulacions, no? Li diu una expressió que no diré perquè la gent que l'escolti és obscena, evidentment.
0: És obscena. Horari infantil, ara.
2: Sí, exacte, és horari infantil. Però ja és, evidentment, un delinqüent sexual i tal, i després, clar, arriba a davant de la cel·la de l'Aníbal. I clar, arriba davant de la cel·la de l'Aníbal... I la cel·la no hi ha barres, és un vidre. És un vidre, evidentment, immaculat, perquè l'Aníbal és un senyor extremadament pulcre. Dins de la seva maldat, és una persona extremadament pulcre. Estic segur que neteja els vidres, tal. I la seva cel·la és un vidre molt, que sí que es veu que és molt gruixut, amb uns forats per respirar i parlar, i un calaix per intercanviar les coses, no? Mm-hmm. Esclar, arriba la Clarice... i veu l'Aníbal que va tot de blanc, amb una samarreta blanca i un pantaló blanc, pentinat enrere, superben pentinat, uh-huh. I una mirada absolutament inquietant, no? I clar, el Clarice es queda una mica, en perdó, acollonida. Bueno, ens haguéssim quedat tots, eh? I veu aquell home allà, hola, doctor Lecter, no sé què, no sé quantos... I comença la interacció, no? Ja, aquesta interacció ja és màgica. Ja és màgica, ja es veu que això donarà molt de sí, com veurem després com desenvolupa la pel·lícula, no? Perquè la Clarice, que és una noia inexperta però és molt intel·ligent, intenta, doncs, evidentment, obtenir la informació de l'Aníbal, i l'Aníbal li diu, com és que el director t'ha enviat aquí? Que torna d'una altra obscenitat, puguem dir, com si el director se la beneficiés i l'hagués portat allà, no? Però ja veu de seguida que no va per aquí la cosa, no? I diu, però què vens aquí? Filla meva, si ets com un angelet aquí, amb tota aquesta immundícia de gent i tal, no? I ella li fa un parell de preguntes que l'encorgeixen una mica i desvetllen l'interès intel·lectual, perquè l'Aníbal és un monstre, però és un monstre també intel·lectual, és una persona d'una extremada intel·ligència, no? Aleshores, comença aquest debat i al final diu, va, marxa, surt, ocellet. Ui, pajarito, li diu, eh? Que recordo l'expressió en castellà més que en català, que no recordo quina era exactament. I ella se'n va, i aleshores passa un incident amb el delinqüent sexual, i l'Aníbal li diu, ostres, això és imperdonable el que ha passat aquí, tampoc direm què és, mireu la pel·lícula i ho veureu. Això és imperdonable, torna cap aquí. Però li diu una cosa, que és el que comença tot el desenvolupament de la pel·lícula, i és la famosa expressió quid pro quo, que és una expressió llatina que diu, uh-huh, tu vols saber coses, m'has de dir coses.
0: Sí. I tot aquest... Sempre hi ha d'haver-hi un intercanvi. Jo et donaré això si tu em dones un altre canvi.
2: I ell, l'Aníbal, el que li demana no és res. No sé, que puguin... Bueno, evidentment sí que parlen de que el posant una illa, un taborà al sol, al mar, que tot és mentida, evidentment. Però tal, però això ell li diu, ja sé que m'enganyen, no? Però jo necessito que tu em portes informació. D'aquí ve el silenci dels anyells, que això revelarem al setembre, què vol dir, d'on te ve i quina importància té per la pel·lícula i com és aquest motiu de la pel·lícula, no? Però aquest acarament i aquesta investigació, i com l'Aníbal li va donant
0: píndoles perquè pugui avançar,
2: de pista, perquè pugui avançar la investigació.
0: Li va donant mulletes, eh?
2: Exacte. I ella, que és molt intel·ligent, insisteixo, no, perquè, i ell detecta això, i es crea una relació curiosa que arriba amb, hi ha una escena en, abans de que l'Aníbal fugi i mati hasta l'apuntador, que passa molt més endavant de la pel·lícula, li dona uns papers on hi ha la pista definitiva, i es veu la imatge com l'Aníbal li acaricia el dit. O sigui, jo et dono uns papers, no? I a l'altre, o sigui, l'Aníbal li dona, i la Clarissa els agafa, i es veu com l'Aníbal li acaricia el dit índex. Però una carícia que no és obscena, és no és corporal, és com molt subtil, exacte,
0: molt,
2: no?
0: Subtil.
2: Volguem dir, diu, i inclús li arriba a dir, no pateixis, que si surto no et mataré pas, tu ets, el món és molt més interessant amb tu. Quan ell és una persona, i precisament és tan interessant, i per això per mi és una petita obra mestra, perquè l'Aníbal és la crítica absoluta del món en el que vivim, sense cap commiseració, és a dir, pobrets, no, aquí no hi ha pobrets, ets dolent, doncs et menjo amb patates, no? Com un que li va anar a dir els impostos. Diu, em vaig menjar el seu fetge amb faves i un Chianti, que és, com saps, un bon vi italià, no? Doncs aquest monstre és el que té aquesta interacció, i és el que finalment arriba a permetre que resolgui el cas.
0: No?
2: I ho deixarem aquí, més o menys, eh? Així tindrem temps de poder fer el repte.
0: Sí.
2: Que, bueno, crec que no tinc gaire bones notícies, perquè del que portàvem,
0: si,
2: no?
0: Si hem de canviar de terç, i deixem ja de banda, doncs, aquesta primera part de parlar del tema del silenci dels anyells, doncs sí, diguem-ne que tota la temporada, doncs, hem tingut concursants. Aquest, no sé si és que ven les vacances o què, doncs, la gent
2: s'ha de... El poder era molt difícil.
0: I la gent...
2: hi havia una molt i molt difícil.
0: Sí, doncs la qüestió és que ha quedat deserta, però bé, això no impedeix que nosaltres continuem RQR, insistim.
2: Exacte.
0: Insistim, i presentarem tres bandes sonores noves per la pròxima temporada, perquè, clar, estem en l'últim programa, però llavors a partir de setembre, quan comencem de nou els amics i residents de la 19a temporada ja, doncs farem xarxes, recollirem algun suggeriment per promocionar-ho una mica més, i tornarem a reprendre, això sí, amb el patrocini, crec, de Jamer, eh?
2: De Jamer, sí, sobretot agrair la seva paciència, i ja ens han dit que, donat que aquest mes, doncs, el tema ha resultat desert, doncs evidentment faran un esforç suplementari perquè el regal sigui més esplèndid, i segur que serà a l'alçada de tots els que ja ens han fet, que han estat molt xulos. Però, aprofitant la benentesa, mira, els que vulguin jugar aquests dos mesos i mig, o el temps que ens quedi, doncs que sàpiguen que la recompensa serà una mica més important.
0: La recompensa serà excelsa.
2: Exacte.
0: Molt bé. Doncs, si et sembla, doncs sí, anem per aquesta nova edició del misteri de les tres bandes sonores, que el llançarem ara, però que recollirem a partir del...
2: I si després tenim temps, m'agradaria poder resoldre les anteriors, perquè...
0: Ah, això. I desvetllar-ho.
2: Sí, perquè així també la gent dirà, ostres...
0: Ah, sí.
2: Perquè hi havia dos que eren molt difícils, però una era amb trampa, que no la vam... Tampoc vam dir la trampa, és a dir, que som tan bones, som tan recargolats, a vegades som una mica de...
0: Sí, una mica punyeteres.
2: Com a l'Aníbal Lecter, però sense menjar-nos a ningú. I som una mica... I aleshores, bueno, no la vam acabar de dir, i segurament això hagués... Però bé. Ja està fet.
0: Anem, doncs, per aquest nou repte de les tres bandes sonores, i començarem per la primera cançó.

0: Bé, em sembla que amb això ja
1: jo
0: queda...
1: Jo crec que és bastant... Bé, és el que parlàvem abans de...
0: Fora micro,
1: de,
0: sí.
1: De fora micro, que per als una mica més vellets...
0: els boomers, que diuen ara.
1: Ens recorda de seguida una cosa que ens ve, exacte, que ens ve de seguida a la ment, no? I bé, jo penso que amb això, en aquest sentit, ho fa relativament fàcil. La cançó segur que s'ha sentit moltes vegades, potser relacionar-la amb la cançó, insisteixo, és més cosa de boomers, perquè aquesta pel·lícula malauradament no es veu gaire, perquè no és una pel·lícula actual, però és un, bé, també és una altra obra mestra.
0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música, doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
1: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
1: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
1: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Poder n'ha fet 50 o...
1: 90.
0: 90, bé.
1: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí. Fàcil, més escoltada.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent,
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte. I és el que dèiem, que aquesta música encaixa com un gual la pel·lícula. Però, si, com deies tu, si no sabiessis de la pel·lícula, pot agradar molt o no, a mi m'agrada molt, no? Però no la relacionaries directament amb la pel·lícula, però quan la veus a la pel·lícula encaixa perfecte.
0: Sí.

0: Ho deixarem aquí perquè la cançó també és una mica repetitiva, va evolucionant, però
1: va fent uns
0: loops així de notes que es van repetint i van evolucionant molt a poc.
1: Correcte.
0: I bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte. I si vols ara vols aprofitar per desvetllar
1: el
0: misteri,
1: el que no els nostres oïdors no ho van poder, aleshores doncs, com que no ens agrada repetir perquè de bandes sonores n'hi ha les que vulguis i més, no patim, sí, per això sí que les volem fer perquè algú poder es va quedar encallada amb una i coi, doncs mira, que simplement no ho sàpiga, no? De fet, insisteixo, les vaig buscar complicades perquè costessin de trobar, però mira, em vaig accedir, em vaig passar. Si et sembla, anem per la primera.

0: La pel·lícula és una pel·lícula de dibuixos animats i narra una història, és un conte de Nadal, i la música bé, també es va fer processes de Gilles Newitt, i bé, és una sintonia que és bonica, val? Que és bonica.
1: Aquesta primera seria Polar Express.
0: Polar Express. Després una que crec que sí que era senzilla, que és El Senyor dels Anells. Aquesta, evidentment, és una música èpica que reflexa molt bé el que és la pel·lícula.

0: Doncs aquestes eren les tres que ningú ha encertat, ha quedat desert, i doncs bé, ho deixarem aquí. David, bones vacances.
1: Igualment.
0: I ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa, a reposar, a disfrutar del bon temps, i no sé si ets de platja o ets de muntanya.
1: Soc de muntanya, però la meva dona em porta a la platja.
0: Doncs res.
1: Per desgràcia seva no gaire, però ho intenta, ho intenta.
0: Doncs t'hauràs de posar crema solar.
1: Sí, evidentment no, jo em poso sota
0: l'ombrel·la.
1: L'ombrel·la.
0: Ben fet.

Esteu escoltant, amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Fem una pausa i tornem després del butlletí informatiu.

0: Dos nous incendis aquesta tarda, un a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i l'altre a Querol, a l'Alt Camp, a prop d'on han cremat els focs d'aigua Múrcia que es consideren provocats. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: L'incendi que més preocupa ara mateix és el primer, el de Sant Quirze Safaja, on les flames han calcinat de moment un centenar d'hectàrees. Cèlia Forment.
2: El foc avança des de les 3 de la tarda i ha arrasat 97 hectàrees. Mentrestant, els municipis miren d'ajudar les persones desallotjades de tots els equipaments afectats.
0: De seguida hi tornarem. Dia avui de molta, moltíssima calor. Com evolucionaran les temperatures, Gemma Puig?
3: Doncs aniran una miqueta a la baixa, tot i que avui hem tingut aquest pic de calor d'aquesta tercera onada de calor, moltes màximes que han arribat als 40, 41 o 42 graus, i sí, la tendència és que anirà afluixant. Aquesta nit encara no, tornarem a tenir una nit de mal dormir amb calor nocturna, ni tropical, ni tòrrida, tota la façana litoral, i demà afluixarà una mica, encara algun valor reponent pot tocar els 39 o 40, però la resta, les temperatures ja no seran tan extremes. Tindrem calor intensa, però no tan disparada.
0: I a aquesta hora, minut de silenci a Manlleu pels dos menors ofegats al riu Ter. Nàtia Dell, bona tarda.
4: Doncs just acaba de començar aquest minut de silenci colpidor amb la presència de més de mig miler de persones, un acte escuet i sobri, sense parlaments, carregat d'emotivitat, tristesa i dolor en record d'aquests dos germans bessons. Presidint l'acte, el conseller de Justícia, l'alcalde de Manlleu, el dedica al de Torelló, el d'Aurís, amb una àmplia representació de la comunitat ganesa.
0: Gràcies, Nati. Tornarem en directe a Manlleu d'aquí uns minuts. També parlarem de demà. És un dia clau per l'amnistia, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciarà si l'oblit judicial es pot aplicar als delictes de malversació i de terrorisme. I això afecta la futura aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, també als exconsellers d'aquell govern, i la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. El nostre corresponsal comunitari, Bruno Forte Amires, ja és a Luxemburg i ens explicarà què s'hi juguen tots ells demà. I també us explicarem que el preu de l'habitatge i els problemes de mobilitat afecten ja les empreses que operen

0: en les zones tensionades. Els costa trobar mà d'obra i algunes d'elles es veuen obligades a ajornar projectes. En parlarem amb Oriol Amat, president de l'Observatori de la Pime. I Núñez Feijóo avui ha endurit el llenguatge contra Pedro Sánchez, el titlla d'autoritari davant els líders del PP europeu.
1: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Avui la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha dit al jutge del cas Leire que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista, però reconeix que hi ha indicis preocupants contra Díez en els informes de la Guàrdia Civil.

0: I abans de les 9 traurem el cap a una reunió que s'està fent a Madrid i que és històrica. Ministres de Cultura de 30 països celebren una conferència amb l'objectiu de trobar maneres de preservar el patrimoni cultural de Palestina i la reconstrucció del sector després del setge d'Israel. I els esports, David Ubach.
1: Doncs destaquem que d'aquí una mica menys d'una hora ja arrenca la segona semifinal del Mundial de Futbol. Atlanta es veuran les cares a Anglaterra i a Argentina, ja amb 11 titulars.
2: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 35 graus i una humitat del 25%.
3: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

0: La casualitat, com sempre, poc oportuna, va voler que en l'any del 40è aniversari de Ràdio Arbúcies, Jordi Cornet i Montes, un dels membres de Ràdio Arbúcies més recordats, ens deixés.
1: Tinc el cor ordenat.
0: En Jordi no era actualment un membre actiu, però sí manteníem el contacte amb ell i sempre va ser un bon conseller en qüestions radiofòniques. Ara no detallarem la seva trajectòria, ni els serveis prestats, tampoc els mèrits. Serà la seva veu, el fil conductor en les darreres entrevistes en aquest programa durant l'any passat i en el Endavant les Atxes durant la pandèmia de 2020, que ens explicarà la seva peripècia personal amb la ràdio.

0: 00.
1: Comencem aquest senzill homenatge per escoltar l'entrevista que li van fer Anna Felipe i Fel Feixedes al voltant de la seva tasca com a col·laborador.
2: Escolta, aquesta cançó de Sopa de Cabra l'hem posada, sí. No? L'Anna l'ha posat al guió perquè avui parlem amb un col·laborador que va començar a Ràdio Arbúcies dels primers, pocs mesos després de la seva inauguració.
3: Sí, sí.
2: I tot i que han passat 35 anys, ell sempre ha estat lligat a aquesta entitat, a Ràdio Arbúcies. A més, va ser un dels impulsors del gran concert de Sopa de Cabra que es va fer a Arbúcies amb motiu del 5è aniversari de la ràdio. Parlem, molts ja ho sabreu, amb el mític i no sé quants adjectius més podríem posar, Jordi Cornet. Jordi, bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia.
2: Com estàs? Em fa molta il·lusió sentir-te, fa molt temps que no et veig.
4: A mi també em fa moltíssima il·lusió sentir-vos. Sóc un fan vostre 100% del programa i us escolto a través d'internet des de l'Empordà.
2: Està bé.
4: Sí, i la veritat és que ens feu un servei grandíssim, el qual estem molt agraïts, suposo, no només la gent del poble, sinó la gent que vivim fora del poble, no? Sí. Perquè els que tenim vincles amb Arbúcies, doncs ens ha fet molt més fàcil aquest confinament, ens ha fet molt més molt millor, i molt més alegre, no? Perquè han sigut uns moments molt difícils i sentir-vos a vosaltres doncs és com una bomba d'oxigen cada matí i la veritat que us felicito.
2: Està bé, moltes gràcies, Jordi. Escolta, sàpigues, ho vam dir el primer dia, ho vam dir el primer dia, que amb l'Anna i en Cesc, com hem tingut la iniciativa de fer això, el primer que vam fer va ser agrair a gent com tu, com l'Agustí, com en Bartu, que al llarg de tots aquests anys no heu deixat mai de creure en Ràdio Arbúcies, no? I tenim unes instal·lacions aquí que si no hagués sigut per gent com vosaltres, que d'alguna manera o altra heu anat treballant perquè això es mantingués obert i viu, a hores d'ara hagués sigut impossible aquest programa. Per tant, tu ens agraeixes a nosaltres, nosaltres també t'ho agraïm a tu, el fet d'haver mantingut tot això aquí en funcionament.
3: Clar, és que Jordi, tu hi ets, ara ho dèiem a l'entradeta, des del principi pràcticament, no? És a dir, pocs mesos després que s'inaugurés la ràdio, tu ja estaves a Ràdio Arbúcies, no? Com va anar això?
4: Sí, mira, jo des de que tenia 17 anys vaig assabentar, no?, que obrien una emissora aquí a Arbúcies, una cosa que em va fer moltíssima il·lusió, perquè jo era un fan de la ràdio, m'agradava molt la ràdio, m'agradava molt la música, i va ser una notícia excel·lent, no?, que un grup de joves, doncs, aquí a Arbúcies obrissin la ràdio. I, en fi, que vaig anar un dia allà, mireu, que a mi m'agradaria col·laborar, participar d'alguna manera, i em van dir, comences demà, què et va bé, de 8 a 9 del vespre? Jo, pobre de mi, em venia molt
3: així,
4: de nou.
3: Pim-pam.
4: Sí. Em van ensenyar res, vaig arribar mitja hora abans, em van ensenyar com funcionava tot i en mitja hora ja estava posant discos.
3: Déu-n'hi-do. Escolta, i com recordes la ràdio d'aquella època?
4: Mira, la recordo una cosa molt, molt familiar, molt recollida, amb molta gent amb ganes de fer coses, amb molta gent amb ganes de col·laborar, amb molta il·lusió i sobretot amb molt pocs recursos, no? Perquè era un poble molt petit, la ràdio arribava molt poc lluny, teníem material molt limitat, però amb això aconseguíem fer ràdio i aconseguíem, sobretot, un grup de gent doncs, que ens agradava tot aquest món doncs poder-hi participar i poder formar-ne part. També el que deia una mica en Quim, no?, la setmana passada, en Quim Guillamont, que la ràdio també era com un lloc de trobada, no? Vull dir, era com un lloc que no només era la ràdio en si, sinó que darrere, doncs, quan havies de quedar amb algú, quedaves a la ràdio, no? Tant si feia ràdio com si no. Vull dir, com una família, no? Com, sí. com un casal, no? Més que com una ràdio, no només.
3: I escolta, Jordi, deies ara, diu, al principi era una ràdio amb pocs recursos, però tot i això, feu 5 anys i dieu, mira, aquí no ens estem de res i decidiu organitzar un concert ni més ni menys que amb Sopa de Cabra per celebrar el 5è aniversari de Ràdio Arbúcies.
4: Exactament.
3: Clar, com és que penseu en aquesta idea esbojarrada, suposo? No sé si fins i tot he llegit en algun lloc que hi vau haver de posar diners de la vostra butxaca.
4: Bé, diners no, diners físicament no.
3: Ah, menys mal, ja m'havia espantat.
4: Més que res un aval, no? O sigui, en aquella època no és... Avui dia, si vols organitzar alguna cosa, primer ho has de pagar i llavors et donen el servei, no? En aquell temps, doncs, hi havia la sort que no, que signaves un aval i un cop finalitzat l'espectacle o l'esdeveniment que organitzaves, llavors ho pagaves, no? El que passa, doncs, que teníem... en fi, això en principi ho va organitzar, o sigui, el que va buscar la contractació del grup i tot això va ser en Tomàs Morer, se'n va preocupar moltíssim, i cada dia sortien coses noves, no? Perquè dèiem, bé, va, farem el concert i contractarem Sopa de Cabra. Al cap d'uns dies ens deien, molt bé, doncs ja ho sabeu, no? Ja teniu el grup Electrogen a punt. Perdó, un grup Electrogen? Sí, ostres, 100.000 pessetes. Llavors, bueno, ja està, ja havien de fer els cartells també teníem costaven diners, clar. Les entrades, que per cert les entitats, botigues del poble i entitats del poble ens van ajudar una miqueta en aquest sentit, però hi havia això, no? I que cada dia sortien coses noves. Al final ens diuen, bueno, doncs ja està, tal dia, tal hora, suposo que ja teniu l'assegurança a punt.
3: Assegurança.
4: Carai.
2: Quins innocents, quins innocents.
4: Si plou, nosaltres cobrem igual. I aquí ja va ser quan vam dir, ui, això fa una mica de por, no? De que ja si sortirà bé o no sortirà bé. Teníem tanta il·lusió, i estàvem tan entregats, i hi havia tants col·laboradors a la ràdio que ho donaven tot de si, que estàvem convençudíssims de que sortiria bé això, no? Però, esclar, l'aval el vam haver de signar, doncs, els quatre que més ens movíem érem en Tomàs Morent, Jordi Soler, Manel Canaleta i jo, que vàrem signar, i era una responsabilitat de que si no sortia bé,
2: sí,
4: el pressupost eren 6.000 euros, vull dir que un milió de pessetes de l'època, no?
3: Imagina't. Sí, i va anar bé, això.
4: Era un risc, sí. però va anar molt bé, molt. Van venir prop de 3.000 persones, van col·lapsar el poble i tothom va estar molt content, i ja dic, vam tenir sort, doncs, de tots aquests col·laboradors que no érem només els que organitzàvem, sinó tota la gent que col·laborava amb la ràdio que s'hi va entregar al 100% i va fer que això fos possible.
2: Jo el recordo perfectament, el concert, que vam disfrutar molt. Ara, mentre parlaves, pensava, Jordi, tu quins tipus de programes feies? Que a Ràdio Arbúcies en vas fer molts.
4: Sí. Jo feia una mica de tot, però jo el que més feia eren programes musicals. Jo feia molt Ràdio Fórmula, jo intentava comportar els 40 principals a l'Arbocienc, no? Més o menys això, feia un programa que es deia Els 15 més picants, que era una llista d'èxits. Les llistes d'èxits en principi no les fèiem, però les discogràfiques ens donaven discos, i a canvi de donar-nos discos de promoció ens exigien que féssim cada setmana una llista d'èxits i que evidentment hi poséssim els temes que ells publicaven, no?
3: Com ha canviat la cosa?
4: Sí. I a partir d'aquí, doncs, va ser com vam posar... Jo feia la llista d'èxits, la presentava els dissabtes a la tarda i la gent trucava, votava i bé, passaven bé.
2: Saps, Jordi, fins ara el nostre tècnic era en Cesc Camps, ell ja comença a treballar, vindrà un cop per setmana, de moment és l'Agustí Rovira, que també em fa de guionista, perquè m'ha dit, pregunta-li a en Jordi per un tal Manolo.
4: Sí, en Manolo. Sí, bueno, l'Agustí no és que hagi col·laborat amb la ràdio, és que ha viscut literalment a la ràdio.
2: L'Agustí és la ràdio.
4: L'Agustí ha estat més temps a la ràdio que a casa seva, pràcticament, eh? Vull dir que... Sí.
3: Qui era aquest, en Manolo?
4: En Manolo, ara us explico en Manolo. En Manolo, al finals dels anys 2002, si no mal no recordo, sí, al voltant del 2002, la ràdio pràcticament era només un... va baixar molt el nombre de col·laboradors i pràcticament només emetíem a nivell de promoció pròpia els plens municipals, i la resta de les hores, les 24 hores del dia, fèiem com de repetidor de Com Ràdio, no? Llavors, l'Agustí i jo vam tenir la idea de tornar a impulsar, no?, la ràdio, de tornar a impulsar promoció local i moure-ho tot una miqueta. I per el primer pas, doncs, jo vaig tenir la idea de muntar un ordinador, fer un programet que posava música les 24 hores del dia en rotació, i mica a mica, inclús a través d'aquell programet, anàvem introduint programes gravats i
3: una mica de programació pròpia. I aquest ordinador tenia nom? És que m'ho estic tement.
4: I el programa aquest li dèiem en Manolo.
3: Ara.
4: Perquè el que treballava a la ràdio era en Manolo. Clar, clar. Manolo era l'ordinador, i l'ordinador estava tancat en un armari.
1: I en plena celebració dels 40 anys de Ràdio Rússies vam tenir l'oportunitat d'escoltar-lo en una extensa xerrada, poc abans de que ens deixés. Un bon recull de la seva vida en aquesta emissora.

0: voltes amb els 40 anys de Ràdio Arbúcies recuperem moments de ràdio, sobretot dels inicis quan tot estava per fer. Avui parlarem amb Jordi Cornet. No va ser dels fundadors, però va aportar, vaja, el seu carisma i va fer una mica de tot, especialment coses relacionades amb la radiofórmula. I va ser dels que va sortir d'Arbúcies i va col·laborar amb d'altres emissores. Saludem amb en Jordi, que el tenim a la distància, via telefònica. Bon dia, Jordi, com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia, Jordi. Molt bé, espero que vosaltres també, i encantat de saludar l'equip d'amics i residents de Ràdio Arbúcies, un programa que, per cert, us escolto molt.
0: Comencem pel principi, que és com vas entrar a la ràdio? Què és el que et va empènyer a ficar-te a fer ràdio?
1: Doncs corria l'any 85 i estàvem pràcticament a la meitat dels anys 80, i jo ja d'anys abans m'agradava moltíssim la ràdio i sobretot m'agradava moltíssim la música, i principalment la FM, que en deien, perquè abans hi havia una mitja, i FM, una mitja era més ràdio parlada i FM era més ràdio musical, no? I llavors jo estava enganxat a la freqüència modulada i sobretot estava enganxat moltíssim. M'agradava moltíssim un programa que es deia Els Musicals i que el feia l'Albert Malla, que és un grandíssim locutor, que ara podem escoltar en el programa El Cocodril Club,
0: sí,
1: també aquí a Ràdio Arbúcies, el diumenge al matí.
0: I tant.
1: I en fi, jo estava, vull dir, m'agradava moltíssim, no, la ràdio, i bueno, jo estava un dia a casa, en una bodega que teníem a casa, i es va presentar en Pere Garriga, i que és el batlle d'Arbúcies,
0: sí.
1: I va venir a comprar, sí. I
0: ja vam parlar amb ell, ja ens va explicar la seva experiència també,
1: sí, doncs ell estava, o sigui, ell i una colla havien muntat el que era Ràdio Arbúcies, jo estava muntant i començaven a haver-hi programes, i recordo que li vaig dir: ostres, m'he enterat això que esteu muntant Ràdio Arbúcies i que a mi aquest món m'agrada molt. I de la manera que és en Pere, de seguida em va dir: doncs mira, si vols fer un programa, tinc un forat els dimecres de 9 a 10 del vespre. I així es va ser, així
0: mateix,
1: vull dir.
0: Dit i fet.
1: Sí. Dit i fet. I va, vine una hora abans, t'ensenyaran una miqueta com funciona, i tu mateix. I sí, aquell dimecres m'hi vaig presentar. Abans meu hi havia, crec que hi havia en David Salvans, que en Pau descansi, que em va ensenyar una miqueta com funcionava tot, i res, i vaig començar a posar un programa de música d'actualitat, posant discos, presentant-los, i al principi amb molta vergonya, perquè no havia tocat mai era la primera vegada a la meva vida que parlava amb un micròfon, i tenia pràcticament 16-17 anys com a molt,
0: i gent que t'escoltava des de casa,
1: i gent que escoltava des de casa, exacte, però bueno, li vaig agafar el gust i m'ho vaig passar molt i molt bé, i vaig estar una temporada doncs fent aquest programa, que ja no recordo quin nom tenia, però que recordo que era un programa musical que presentava les novetats musicals del moment, que inclús portava música de casa, i que durant aquella hora doncs la feia una miqueta meva i la compartia amb tota l'audiència. I així es va anar, així es vaig començar.
0: El tema és que, clar, en aquell moment, vas començar, quin any devia ser? A finals del 85, potser?
1: Sí, jo crec que era a l'octubre del 85, si mal no recordo, sí. Tampoc podria errar més o menys uns mesos, però la cosa anava per aquí, perquè sé que en el 86 vaig anar a la mili, i sé que quan tornava, que estava Sant Climent fent la instrucció, quan tornava els caps de setmana, jo el primer que feia era anar-me'n a la ràdio el dissabte al matí, perquè també feia el control de som, un programa que hi havia un programa així una mica magazine, i recordo doncs que ja anava a la ràdio, no? Que amb 17 anys ja anava a la ràdio, o sigui, ja havia començat mesos o un any abans, pràcticament. Vull dir que la cosa es movia per aquell temps.
0: O sigui, et va enganxar que vas entrar a la ràdio i pràcticament ja vas tenir que deixar-ho o mig deixar-ho per culpa de l'Emili.
1: Sí, però com que estava de voluntari aquí a la Creu Roja, llavors tenia una setmana festa, una setmana de guàrdia, la setmana de festa me la passava els caps de setmana de festa me'ls passava la ràdio. Vull dir que tampoc no va ser deixar-la, sinó espaiar una mica les col·laboracions i els programes, però vaig ser aquí, sí.
0: I és que fent Ràdio Fórmula has de tenir discos. No sé com us ho fèieu en aquella primera època, perquè sé que després doncs, sí, ja es va organitzar gent anar a buscar discos a les discogràfiques a Barcelona, però en aquell
1: exactament,
0: moment no sé com portaves tu discos de casa, potser, o com ho feies.
1: O sigui, la ràdio tenia un pressupost molt ajustat i ja hi havia discos, però potser no hi havia tot el que hi havia d'haver. Llavors, entre el que hi havia a la ràdio i jo, com que m'agradava molt la música, comprava moltíssims discos i molts els portava de casa. I entre el que hi havia a la ràdio i el que portava jo de casa, doncs ja donava per fer programes de música, no? Això al principi. Llavors, a la que ja em vam saber una miqueta més, va entrar en Tomàs Morer de director de l'emissora, i ell doncs va contactar amb les discogràfiques, perquè sabíem que les discogràfiques donaven discos a les emissores perquè promocionéssim la seva música. I va ser doncs aquella època, ja ens anem a l'any 89, 88, 89, principis dels 90, doncs ja que en Tomàs anava cada setmana a fer la ruta per totes les discogràfiques cada dijous, els dimecres citaven a les emissores comercials i els dijous a les emissores locals, i en Tomàs, i jo també hi havia anat alguna vegada, però ell, com que estava a Girona per estudis, doncs cada setmana ell anava a buscar totes les novetats que sortien de tots els segells discogràfics, i teníem música aquí a la ràdio, doncs que ja pràcticament no havíem de comprar res perquè les discogràfiques ens ho facilitaven tot, no? El que en aquella època doncs va passar és que les discogràfiques, a canvi de donar-nos discos, ens exigien doncs, o els agradava que tinguéssim una llista d'èxits.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí doncs el meu programa doncs potser va canviar una miqueta i va passar de ser la ràdio fórmula de presentar música només, sinó a muntar una llista d'èxits i d'anar presentant les cançons una a una, de les posicions que estaven a la llista, els que pujaven, els que baixaven, els que sortien, els que entraven, i fer-lo així una mica més dinàmic i fer un programa potser més encara i ulls, no?
0: Això va ser...
1: Perdó.
0: No, això va ser la manera d'imitar una mica el que feien els 40 principals, no? Potser?
1: Sí, també una miqueta, sí, una miqueta, sí, però ja dic, va venir una mica motivat pel fet d'aquesta exigència que ens feien les companyies discogràfiques, sobretot les multinacionals, doncs pràcticament ho exigien, i les més petitones doncs els agradava que féssim això, no? Mm-hmm. I així ho vam fer, sí, i vaig començar a fer un principi d'un programa de 15 cançons, que en dèiem els 15 més picants, i llavors ho vam anar ampliant a 25 i fins i tot fins a 50, no? Que llavors estar a la ràdio fer un programa de 2 hores amb 50 discos doncs ja tenia, ja costava una miqueta més, no?
0: Sí,
1: ja requeria una mica més d'habilitat.
0: Ja era una feineta,
1: sí, exactament, que lo difícil era quan al final del programa havies de fer un repàs als 50 discos, i llavors havies de posar 50 discos en 15 minuts.
0: I a més amb els mitjans que hi havia llavors, que es feia tot amb els plats de disc normal, que no hi havien...
1: Exacte.
0: No teníem gaires mitjans, o això, o tu gravaves amb una cinta de caset i ho duies els talls que hi ha gravats de casa, perquè si no, no sé com...
1: Sí, no, res, sí, al final ho feies, no? Vull dir, no sé d'on te sortien les mans, però amb 2 plats i 50 discos i una cinta de caset de mode auxiliar ens en sortíem, eh? Vull dir que sí. La sort que aquí doncs no teníem massa publicitat, per no dir poquíssima, i això, doncs, també vulguis o no, et donava temps per fer altres malabarismes, no? Perquè quan ja estàs en una emissora comercial i, a més, tens publicitat, la cosa canvia una miqueta i ja, aquí ja haguéssim necessitat una altra ajuda, necessitéssim més mans.
2: Sintonitzes Ràdio Arbúcies FM 101.1 Estèreo, emissora municipal d'Arbúcies. Ràdio.
0: També s'ha de dir que les emissores comercials, i si encara ara hi entrarem, també tenien, almenys, i tenen més mitjans, no? Tenien més equipament per poder fer totes aquestes virgueries.
1: Sí, jo l'any 88-89, que també curiosament, igual que aquí en Pere Garriga havia estat aquí la ràdio com a cap de programes i em va facilitar, doncs, poder-hi formar part, ell l'any 89-90, ell estava a Ràdio Marina treballant d'informatius, i allà es va assabentar, doncs, que els hi faltava algú pel cap de setmana i m'ho va oferir. Jordi, guita, t'agradaria anar els caps de setmana? I clar, escolta, anar amb una ràdio així gran, doncs tu diràs, escolta,
0: sí, sí, jo amb Ràdio Marina, tu,
1: no?
0: Sí.
1: Clar. I sí. I allà doncs feia més o menys el que feia aquí a Ràdio Arbúcies, però allà ja era més, o sigui, allà vulguis o no, encara que tinguessin més mitjans, en vez de cintes treballaven en cartutxeres que elles soles es rebobinaven i posaves el cartutxo, ja entrava la falca i sola es parava i es rebobinava. I es tornava a posar al punt de partida, però és clar, allà hi havia un catàleg comercial, un guió comercial de centenars de falques que havies de posar durant cada hora
0: que
1: no et podia saltar ni el minut ni el segon, o sigui, allà havies d'estar molt, molt i molt pendent, perquè és clar, la gent també pagava molts diners i volia sentir els seus anuncis i volia sentir-los a l'hora, doncs, que s'havien compromès. I és clar, ja anava combinant la música amb les falques, allà sí que era la típica radiofórmula, no? Allà també es costava molt més fer-ho dels 25 o dels 50 discos, sí, en un quart d'hora, Sí, sí.
0: Complicadet ho era. De totes maneres, és clar, aquesta no va ser l'única experiència que vas tenir a nivell comercial amb les emissores més emissores comercials més grans a fora d'Arbúcies, sinó que potser abans vas fer un concurs dels 40 principals que buscaven locutors de Ràdio Fórmula i amb això, doncs, vas aconseguir entrar una temporada a Ràdio Girona.
1: Bueno, no vaig acabar de treballar, m'ho van oferir però no vaig entrar-hi, o sigui, sí que és veritat que vaig participar, crec que l'any 89 o també finals del 80 també, o potser aquí, mira, ara no aquí ja era, ben entrat als 90, posem-hi l'any 90, que la cadena SER feia un concurs de jockeys de ràdio i només havies de presentar una maqueta, que la vaig presentar, però jo realment no volia guanyar, jo volia quedar segon perquè li donaven un lot grandiós de discos al segon i al tercer, i al primer li oferia l'oportunitat de treballar a la ràdio en els 40 principals, no? I jo vaig enviar la cinta i llavors jo treballava per l'empresa, jo sóc informàtic i a l'empresa que treballava em van enviar a Madrid. I jo un cap de setmana aquí vaig fer la cinta, la vaig enviar i ja ni me'n vaig recordar més, i quan estava a Madrid un dia em truca la meva àvia i em diu: Jordi, t'ha trucat un senyor que diu que és de Ràdio Girona, que vol que el truquis. I vaig trucar i em va dir, doncs, escolta, mira, que hem escoltat la maqueta, que ens ha agradat i que ens agradaria, doncs, que vinguessis a treballar aquí amb nosaltres, no? Però vaja, jo llavors estava a Madrid,
0: sí,
1: treballava,
0: sí,
1: a Madrid,
0: sí.
1: I esclar, era un contracte el que tenia, ja portava molt temps treballant amb aquesta empresa, era una feina estable, quan esclar, això de la ràdio ja era una cosa, doncs, potser una feina menys estable, o clar, no sé, veia que que en aquell moment no podia ser, no? En aquell moment no podia ser, i em va saber molt greu, no? Però els hi vaig haver de dir, no, mira, és que resulta, doncs, això, que treballo a una empresa de Girona, però m'han enviat a Madrid, ara sóc a Madrid, i bueno, i
0: sí, que va acabar així, no? Vas tenir l'oportunitat, però que és coses d'aquelles que passen a la vida, que tu ja estàs en un camí professional, i quan et apareix l'oportunitat de fer allò que potser també t'hauria agradat de fer, doncs no va poder ser.
1: Correcte, correcte. Sí. Em feia il·lusió i no, i em va agradar, no? Em va agradar, doncs, que em triessin, i això, doncs, per mi ja va ser un reconeixement, no? Uh-huh. Però no vaig arribar a treballar en els 40. Igual que Ràdio Marina sí que hi vaig estar un parell d'anys. I també per qüestions, doncs, clar, Ràdio Marina feia caps de setmana i feia una cosa que era la nit del dissabte al diumenge, o sigui, entrava a la 1 de la nit de dissabte,
0: sí,
1: i marxava a les 9 del matí del diumenge.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. Que si no t'ho paguen molt bé, dius, home, una temporada ho pots fer,
1: clar,
0: però les matinades amb aquests horaris, dius, home...
1: Clar. Sí. I també ho vaig acabar deixant per això, no? Però vaja, vaig aprendre moltíssim a Ràdio Marina i em va agradar molt, vaig conèixer gent extraordinària, gent molt maca, i no sé, va ser una experiència molt bonica, tot plegat. Sí.
3: En FM i amb estereo.
0: Sí. I durant molts anys la teva veu ha estat la imatge de l'emissora en molts indicatius en aquests anys, i encara a hores d'ara encara se'n posa algun. Malgrat no ens has deixat mai del tot, no has pensat mai a tornar a fer ràdio activament?
1: Aviam, ara a mi el que m'agradava de la ràdio, d'estar a l'emissora, de tenir aquest contacte proper amb la gent, ja no només de la gent que ens escolta, sinó la gent que estava per l'emissora.
0: Sí.
1: O sigui, tot això, clar, ara és molt diferent, perquè vulguis o no, clar, jo treballo fora, jo si fes alguna cosa a l'emissora hauria de gravar-ho aquí, i jo no em sentiria tan bé, doncs, com gravant un programa a casa, encara que després s'emetés per la ràdio, s'emetés per internet. A mi el que m'agrada era ser allà, saps?
0: Sí.
1: I això és ara, doncs, que no ho puc fer, que no ho descarto, que igual, escolta, la vida va moltes voltes, però també ja tinc una edat i ja no és el mateix que quan era jove, no? I penso que ara el futur és més de la ràdio parlada, dels podcasts, de tot això, que no pas de la ràdio musical. Abans la ràdio musical hi era perquè no hi havia altra manera de donar a conèixer música. Vull dir, no hi havia internet, no hi havia Spotify, no hi havia tot el que hi ha ara, perquè es doni a conèixer música nova, no? Grups nous. Abans, si no era la ràdio, no hi havia manera de que donéssim a conèixer aquesta música. Clar, ara la ràdio com a dinamitzador musical, doncs ha baixat molt, no?, la seva potència, la seva capacitat, no?
0: Sí, de mobilitzar i de moure, sí.
1: Uh-huh. Exacte, i ja no és el mateix, ja no és el mateix, no? Uh-huh. Però bueno, mai se sap.
0: Molt bé, Jordi, doncs, home, al final hem fet un bon repàs de tota la història de l'emissora, sobretot aquests anys més complicats, i res, doncs, agrair-te aquesta estona de conversa, també de fer recordatori, memòria de tots aquests anys de trajectòria, i res, ja saps, de dues maneres encara avui en dia tenim a la llista de col·laboradors.
4: Sóc capaç de pensar.
0: Només podem dir gràcies, Jordi, allà on siguis. Et trobarem a faltar, però encara tindrem la teva veu, que ens dirà coses com això.
5: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.

0: Fets i Llei, amb Jordi Masnou.
1: Doncs anem per fer un altre Fets i Llei, l'últim Fets i Llei d'aquesta temporada, i saludem el seu titular, Jordi Masnou.
2: Que ja pensava que era el suplent, ara.
1: No, ara estava pensant en Xavi Soler, el del temps, que abans ha passat per aquí i se'm creuen els cables, no? És que això ja és perquè estem allò a final de temporada i ja se'm barregen els col·laboradors.
2: Cap
1: ja
2: problema.
1: Sabeu, ja, Jordi Masnou, el nostre advocat, que ens porta aquesta secció, tal com dèiem, Fets i Llei, on fem un repàs a diferents casuístiques legals, que bé, doncs mira, sempre està bé d'estar al dia. Perquè quan, el dia que ens trobem en la malaurada situació de trobar-nos en algun cas d'aquests, doncs mira, almenys haurem sentit tocar campanes i ens hi podrem enfrontar amb més seguretat.
2: No, escolta'm, perdona, Jordi, que t'haia.
1: Sí, sí.
2: La malaurada situació.
1: O benaurada. Si es posa en mans de professionals com tu...
2: Una vegada em va trucar un i em va dir, escolta'm, m'ha tocat la primitiva, com ho he de fer?
1: Va, això també és veritat. De vegades els advocats estan per les verdes, però també per les madures, no? O al revés. Vull dir, coses dolentes o coses bones, no? Sempre veiem amb el tema legal sempre veiem l'ampolla mig buida, no mig plena. I ara mirarem això que dèiem, l'ampolla mig plena, mig buida. Hi haurà casos que són en un sentit i uns altres en un altre. I comencem per un de dos pares que és que estan divorciats i amb el rotllo perquè fan coses rares amb les fotos dels seus fills a les xarxes, no? Hi ha com una disputa.
2: Sí, bé, saps que ara evidentment està tot molt, molt, molt de moda. Tot el que no està a Instagram o no, Facebook o qualsevol d'aquestes altres xarxes sembla que no existeixi, que no visqui, que no pugui presumir de la seva vida. I de fet, també ens trobem, i ara a l'època estival, per exemple, segur que ens hem trobat moltes vegades a... Si autoritzem que les imatges dels nostres fills en els casals, en els casalets, en qualsevol cosa, en les colònies, podem... Doncs, escolta'm, què passa si un pare diu que sí i l'altre diu que no?
1: Sí, perquè a vegades no es poden consensuar totes aquestes coses, no? En el temps en què tu tens els fills, doncs veig el seu tutor legal, el seu primogènit, i és clar, li has d'autoritzar o no en aquell moment, no? O no estaràs consensuant-ho tot, no? Potser.
2: I bàsicament el que ens ve dir aquesta sentència avui és una cosa molt, molt senzilla i bastant de sentit comú. I dir, escolta'm una cosa. Evidentment, si estem parlant d'algun tipus d'imatge que ja se surt del normal, no, però les imatges normals i corrents, els dos pares han de poder decidir, els dos pares han de poder posar-se d'acord i estar d'acord tots dos en poder-ho publicar. Però aquest cas en concret, què tenia d'especial? Doncs resulta que hi havia un pare que només se'n recordava de fer de pare segons amb quines coses, però no amb totes les seves obligacions que comporta. Quan dic pare, és pare o mare, és igual, eh?
1: Sí, sí,
2: em refereixo...
1: No, un dels dos.
2: Un dels dos, d'acord, no exercia com a tal. I, de fet, la pàtria potestat, ja no dic la guàrdia custòdia, la pàtria potestat, aquesta obligació envers els menors només l'exercia realment un dels dos. I el que va dir el tribunal és, escolta'm una cosa, si aquí només n'hi ha un que està, com deies abans, per les verdes i les madures, doncs aquest serà el que decidirà, el que considera millor pel nano, i també en aquests aspectes moderns o actuals a dia d'avui, que són el de les publicacions a les xarxes. Si fos una família, amb tot el respecte, si em permets, normal, de que tant pare com mare o amb dos progenitors, posem-li el sexe que tu vulguis, amb dos progenitors estan a atendre les obligacions envers els fills, doncs tots dos decidiran. Però si només n'hi ha un que dona el callo, aquest és el que li toca decidir.
1: I al final, potser transcendint la justícia o el que obliga legalment la jurisprudència, potser els pares el que han de fer és posar-se d'acord i mirar de ser conscients de que tenen entre mans uns fills, no? I això costa a vegades, no?
2: Clar, és que
1: arribats a aquest extrem...
2: Clar, és que al final, clar, si tu tens de filla en la minya mal i publicar-ho a les xarxes es tradueix en una compensació econòmica, podem entrar a discutir. Però al final, si ja no ets capaç d'entendre't per unes fotos innocues del teu fill a les xarxes, potser és que hi ha un problema més de fons al respecte.
1: I canviem de temàtica. Ara ens anarem als famosos acomiadaments, que de vegades són procedents, a vegades són improcedents. I en aquest cas s'ha donat la raó a l'empresa, que és una coneguda xarxa de supermercats, que em sembla que venen també coses de bricolatge i això.
2: Sí, comença surta... a Palela, després sí. Parí, Perdé i
1: sí,
2: Palela.
1: Sí, sí, que surt sí. un senyor forçut a vegades anunciant les seves màquines. Què els hi va passar amb aquesta gent?
2: Bé, que tenien una treballadora doncs que resulta que segurament en el supermercat no venien rellotges, i llavors què va passar? Que no arribava puntual a la feina.
1: Ostres. Val?
2: Clar, i aquestes coses, evidentment, a més ara, més encara, quan hi ha el tema del registre horari i tot plegat, en quedava constància de tot, d'acord? Per posar dos exemples, un dia havia d'entrar a 3:15 i va arribar doncs, a 6:15, i un altre dia havia d'entrar a 6:00 i va entrar a 10:15. Clar, no és que arribés tard, és que a més va arribar tard, no ho va justificar ni abans ni després.
1: Era una cosa reiterada, i com que ara, avui en dia, hi ha aquest control horari d'entrada i sortida, que per una banda apreten molt les empreses perquè portin aquest control, però és clar, això és una arma de doble tall, no? No és només per l'empresa, sinó també és una obligació pel treballador.
2: Exacte, però clar, a més hi ha una altra cosa a tenir en compte. Per bé o per mal, i no estic defensant a l'empresa, però per bé o per mal, clar, aquí doncs, es creen uns torns, un de treballadors, una sèrie de rodes, en aquest sentit, clar, si el que entra a 6:00 ja ha de reposar, ja ha d'obrir i tal i qual, entra realment a 9:45, això es descol·loca, i els que venen després no poden fer la seva feina, els torns es trenquen...
1: Sí, al final és una falta de respecte als companys.
2: També. Mm-hmm. Llavors, què va passar? Doncs que, evidentment, li van obrir un expedient disciplinari i la van acabar acomiadant per un acomiadament objectiu que el jutge et va estimar. Què va reclamar la treballadora? La treballadora va considerar que es veu que, com que darrere fons, ella, a més, a part del tema de no tenir rellotge, a més, resulta que tenia un problema de salut, val? Va intentar justificar que l'empresa havia muntat tot aquest expedient d'acomiadament disciplinari per un tema d'estalviar-se doncs, els prejudicis d'una baixa llarga, d'un tema de no poder-la acomiadar, per una sèrie de coses. I el jutjat va dir, és veritat, si haguessin anat per aquí segurament hauries tingut raó, perquè tu tens una base en aquest sentit, però clar, se t'ha obert un expedient perquè és un fet objectiu, que tu has arribat tard, que no ho has justificat, que has fet anar malament a l'empresa i a la resta de treballadors, i per tant aquest acomiadament és correcte, és objectiu, i no hi ha res a fer.
1: Clar, és que no va... Si no va justificar que tot això era causa d'aquest problema de salut, doncs, noi, al final...
2: El dret laboral, i tots els drets, però el dret laboral és un dret que, entre altres coses, és molt formal. La carta d'acomiadament, els motius, l'expedient, i en aquest cas s'havia complert tot correctament.
1: Uh-huh. I en aquests dies, una de les coses que es troben més a faltar, si no es té o si es té es disfruta més, és l'aire condicionat. Però, esclar, a vegades instal·lar aires acondicionats en comunitats de propietaris doncs, té els seus intríngulis si es fa sense haver-ho consensuat mínimament amb la comunitat de propietaris. No? I aquí tenim un cas d'una instal·lació que semblava que estava bé però que no es va fer prou bé.
2: Sí, aquí hi havia un edifici que tots els veïns, d'acord, tenien l'aire condicionat, és a dir, perdó, aquí hi havia un edifici que els estatuts permetien diferents opcions a l'hora d'instal·lar els aires acondicionats, d'acord, al balcó d'una manera determinada, penjat a la façana, a determinades espais diferents, val. Què passa? Que tots els veïns tenien l'aire condicionat instal·lat de la mateixa manera, i n'hi havia un que no el tenia, i quan va decidir instal·lar el seu, ho va fer d'una altra manera. Una altra manera que estava dintre de les opcions que permetien els estatuts. Però, primer, que no era com els altres, però segon, més important, no era el menys molest o menys perjudicial. Què vull dir? Doncs que tots sabem que, a part de la part estètica, també hi ha una part de l'aigua que deixa anar, els aires calents que deixen anar, que poden afectar el veí o el de sota o el de dalt, i en aquest cas, d'acord, el que s'intentava era primar el menys molest possible per la resta de veïns de l'edifici. Aquest no ho va acceptar. Què passa? Que la Junta ho va acordar requerir-lo perquè ho traiés, ell va impugnar l'acord de Junta, i el jutjat ha donat la raó a la Junta i dir, escolti'm senyor, vostè ho ha fet dintre dels permesos, però també la seva obligació per un deure de convivència, una relació de veïnatge, el fer-ho de la manera menys molesta possible. Això és com el tema de les servituds. Tu pots tenir dret a una servitud de pas per poder accedir a la via pública a algun lloc, però sempre s'intenta que sigui el menys molest possible. Doncs això és el mateix. I en aquest cas han donat la raó a la comunitat de propietaris i els han dit, escolti'm, posi-ho com els altres, que és el que menys molesta i està consensuada en aquest sentit.
1: Malgrat que sembla que s'hagi... Però ja estem amb allò. Malgrat que sembla que està bé d'acord amb la llei, però es va per la via ràpida, o simplement potser perquè no hi ha bon rotllo, o els motius que siguin, i llavors, esclar, derivem amb els jutjats donant-los feina per dirimir aquestes qüestions.
2: Bé, és una mica el que dèiem en el primer tema, Jordi, també, que, escolta'm, el sentit comú també l'hauríem de fer servir de tant en tant.
1: Sí, però a vegades és interpretable i hi ha gent que té el sentit comú girat al revés. Molt bé, i acabarem amb una qüestió més relacionada amb la fauna, amb els coloms o rates, perquè és clar, quan s'acumulen molts coloms, encara que sigui la casa d'un particular, doncs també engendra un problema gros.
2: Aquí tenim un altre edifici, no és el mateix dels aires acondicionats, és un altre, diguem que és el veí del costat, doncs és un altre edifici en què el dels baixos tenia allà una colònia de coloms. Una colònia de coloms sobre la qual, doncs, colom cria colom, colom cria colom, i això realment és un problema. Però no és només un problema de... No només és un problema de les molèsties, dels crits, del volar, de les plomes, de l'olor. És que, a més, d'acord, són rates voladores, en certa manera. El que vull dir és que va crear una sèrie de bactèries, va ser un problema de problema, i els veïns van començar a tenir problemes de dermatitis i problemes a la pell,
1: problemes de salut.
2: I constatats, d'acord. Llavors, això, a més, es va denunciar amb el sentit de que es va requerir en el veí formalment per part de la comunitat que cessés, o que no que cessés, que actués, que
1: ordenés una mica tota aquesta colònia.
2: També es va requerir a través de l'Ajuntament perquè actués al respecte, se'n va fer cas omís i finalment van decidir portar-lo al jutjat. I el jutjat ha obligat al veí que no respectava, doncs, els altres veïns, evidentment actuar per treure la colònia de coloms, a més, indemnitzar les lesions que tenien els veïns afectats per aquestes malalties, i a més un dany moral, perquè això comportava un mal viure, d'acord? Per tant, la seva falta d'acció, la seva falta d'empatia amb la resta de veïns li ha sortit molt cara.
1: Doncs bé, un altre cas. Sempre en el fons hi ha aquesta mala relació o aquest hermetisme de certa gent que vol actuar pel seu compte, i malgrat doncs perjudiquin els altres, doncs tiren pel dret i van fent. I hem d'acabar amb la justícia, que ha de dirimir sobre aquestes qüestions. I amb aquests quatre temes
2: acabem la temporada,
1: Jordi. Encantats de que ens hagis acompanyat, doncs, tota aquesta 18a temporada de l'Amics i Residents, doncs puntualment a portar, doncs, el teu granet de sorra amb totes aquestes qüestions de jurisprudència. I si, doncs, trobes a bé continuar la pròxima, doncs t'esperem aquí a Ràdio Arbúcies.
2: Pues jo molt agraït, saps que podeu comptar amb mi pel que faci falta, i a disposar.
1: Doncs moltes bones vacances, que els advocats també tenen ganes de fer festa de tant en tant, no? Si és que en poden fer.
2: Si ens deixen, sí.
1: Esperem que no hi hagin gaires casos i puguis prendre el sol una mica.
2: Gràcies. Vinga.

Amics i residents és obra de tot un seguit de gent que amb constància donen part del seu temps personal a fer-ho possible. Gràcies a Anna García, Joaquim Arimany, Manel Canaleta, Carles Carbonell, Nelson Paz, David Merino i a Ricardo Mejía, com a col·laboradors fidels que no fallen mai. També a l'Edmond Montsant i al Cesc Camps, que ens han ajudat puntualment. Agrair la tasca a Xavier Soler, el nostre meteoròleg de cada setmana, Marta Rubio amb les notícies des de l'Ajuntament, a Jordi Masnou de Masnou Advocats amb les seves píndoles de jurisprudència, a Joan Illa amb les biografies de personatges de la nostra història, agrair la feina dels serveis tècnics de la casa, Jordi Bartomeu, sempre disposat ajudant el que faci falta, Agustí Rovira, incombustible a la part tècnica, resolent els imprevistos i les averies, a Joaquim Rivera, sempre preparat per ajudar en les qüestions informàtiques i materials. I un servidor, Jordi Soler, coordinant tot plegat i elaborant els guions que en la seva bogeria per fer un producte de ràdio digne i propera, espera que tot aquest esforç hagi fet que algú a casa seva s'ho passi bé, almenys una estoneta. Si ha estat així, ens donem per satisfets. Ara podem dir allò que diem sempre. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I també al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb un text o una nota de veu breu al telèfon 603 487 129. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Fins al setembre, salut a tothom i molt bon estiu! I en nom de tots, va per tu, Jordi.

0: Doncs sí, sembla mentida, però el Víctor Pàmies és una persona que és incansable. A part de totes les col·laboracions que fan nosaltres, fa llibres de tota mena, i ara, mira, avui ens en presentem un.
1: A veure què tal.
0: Doncs ja ho veuràs. Avui presentarem Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular. Ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 10 de juliol de 2026, Diada de Sant Cristòfol, que és patró dels conductors i els automobilistes. I atenció, perquè aquest és el programa número 853 de la

0: nostra etapa digital i el 2642 de tota la nostra trajectòria.
1: Com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.cat i encarem un segon cap de setmana de juliol amb el país bullint d'activitat, festes per tot arreu. Avui és un dia de benediccions de vehicles a moltes poblacions, però també de festes majors que no s'aturen, com per exemple a Castellvell del Camp, a Cunit, a la Granada, a Premià de Mar, a Súria i a Vilaverd.
0: I pel que fa al contingut d'avui i com a tema central, presentarem el llibre Alls, cebes i refranys de Víctor Pàmies, publicat recentment per l'editorial F2.
1: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona. Veniu, sí, ens acompanyeu.
0: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials i, per descomptat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
0: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, a Spotify i a Overcast. I una salutació molt especial a totes les emissores que ens emeten i que fan xarxa amb nosaltres cada setmana.
1: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions dites i refranys amb en Víctor Pàmies, avui fa doblet, sons de la tradició amb en Ramon Vilar, les sardanes de Pau Casals amb l'Helena Mayor i uns secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
0: Però ara anem al reportatge central i per això anem a trobar-nos amb el nostre col·laborador i paremiòleg de capçalera, Víctor Pàmies.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: Al Festa Festa tenim sort, molta sort, de comptar amb col·laboradors que s'arromanguen i no paren d'investigar, de remenar per aquí i per allà, i acaben publicant el seu coneixement en format de llibres, seccions, webs i qualsevol altre suport que sigui útil. És el cas d'en Víctor Pàmies. No us descobriré pas les sopes d'all quan us digui que és un autor prolífic en tots els sentits, tant que ho ha tornat a fer. Fa ben poc, de la mà de l'editorial F2 i dins la col·lecció Collibres, ha publicat Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular. I és clar, nosaltres hem volgut presentar aquest llibre, un llibre molt atractiu visualment i amb un contingut paremiològic deliciós. Una cosa que queda molt clara a partir de la lectura d'Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular, és que l'hort és ben viu en l'imaginari col·lectiu, fins i tot en els que, com jo, no n'hem tingut mai i estem més familiaritzats amb l'asfalt de la ciutat que amb les bledes i les cols. Potser per això, més d'una i de dues vegades, sembla que jo baixi de l'hort.
4: Bon dia, Amadeu i oients del Festa Festa. Doncs, a veure, l'origen d'aquest llibre neix de la necessitat de parlar de l'hort, no?, a través de la cultura popular. Jo he tocat moltes tecles dins del tema de la fraseologia i dels refranys, però crec que el tema de l'hort precisament no estava gaire tocat, mentre que hi ha altres temes com per exemple la meteorologia i tot el que són orígens de frases fetes que està una mica més cribat i una mica podem trobar molta més informació. El llibre de l'hort, per què l'hort? Doncs l'hort d'alguna manera ens retorna als valors de sempre, no?, a les coses com s'han fet sempre i com d'alguna manera sembla que hi ha com un interès de retornar a com feien les coses els nostres avis, els nostres pares, per estar connectats amb la terra, per estar connectats amb la tradició i amb el que ens ha portat fins on som ara, no? És allò de mirar endavant, però sense oblidar, doncs, de fer de tant en tant una mirada enrere que ens recordi d'on venim. Amb l'hort i la cultura popular és ben present perquè, per exemple, doncs, encara que actualment la major part de la població viu en ciutats, s'està portant a terme moltes iniciatives per fer horts urbans, perquè la gent doncs pugui tenir el seu petit hort en una terrasseta o en un balcó de casa seva. És la connexió amb la natura, és la connexió amb la terra, que jo crec que val la pena d'intentar-nos endinsar i no fer invents. Jo crec que hi ha moltes coses que ja són sabudes, que ja són escrites, i jo el que he fet és intentar recopilar les que he considerat primordials i transmetre-les a través d'aquest llibre.
1: En Víctor Pàmies ens ha explicat com neix Alls, Cebes i Refranys, l'hort en la cultura popular.
4: Parlar sobre la gènesi del llibre és ben curiós, perquè va ser un rebot absolut. Unes coincidències, sembla que estiguéssim predestinats a col·laborar. Jo no havia publicat res amb F2, que és una editorial del Papiol, i una companya de feina, la Vivian, feia un treball de final de màster d'edició i correcció de textos, i com que em coneixia a mi de la feina i coneixia F2 perquè ella viu a prop del Papiol i coneix la gent d'F2, va fer un projecte de la publicació d'un llibre infantil sobre explicació de frases fetes, etc., per encabir dintre d'una col·lecció d'F2 infantil. Bé, el treball el va aprovar amb molt bona nota i em va dir, diu, escolta'm, si t'interessa et poso en contacte amb la gent de l'editorial, que els conec, i a veure si surt alguna cosa. Jo, ah, sí, sí. I vam parlar, i la meva primera idea era fer alguna obra per acabar l'enciclopèdia del cos humà que vaig començar a través de Verkami, que vaig fer el llibre de l'ull, el llibre del cap, l'any 2011 i 2012, que tinc el llibre de la mà més o menys embastat, però he d'acabar de reformular-lo perquè entremig hi ha hagut el canvi de normativa de la IEC, que l'hauria d'actualitzar per poder fer la publicació, i hauria de fer un altre Verkami, no? Llavors jo pensava, potser a F2 li interessaria doncs poder-ho fer en 2, 3 o 4 llibres, tot el cos humà doncs a través de les dites i dels refranys. Aquesta era la meva proposta. La proposta d'F2, ells volien fer algun llibre sobre meteorologia, i no sé com va anar que en la col·lecció aquesta que fan d'ecollibres, doncs ja tenien acabaven de treure un llibre sobre l'hort urbà, com muntar un hort en una terrassa d'un pis, no? I aquí vam trobar el punt de coincidència. Amb ells, jo els hi vaig explicar que aquí a Vallromanes teníem uns horts urbans que parcel·lats perquè la gent pogués treballar doncs un trosset de terra i plantar 4 coses i practicar i aprendre, i vam trobar aquest camí del mig. Jo tenia iniciades unes quantes monografies de plantes, i a partir d'aquí doncs va sortir el contingut. F2 ja tenia molt material sobre il·lustracions de plantes d'hort i d'altres plantes. Jo tenia bastant de material fet sobre monografies també de plantes que puguin haver-hi en l'hort, i el llibre va sortir en relativament poc temps i amb una molt bona coordinació.
1: Un llibre que endreça el seu contingut en 3 apartats generals i un quart molt més pragmàtic.
4: El llibre és un recull de monografies de les diverses plantes que podem trobar en un hort català, o en un hort pròxim al que nosaltres coneixem. I ho he estructurat en 3 apartats diferents, que penso que són prou diferenciats per tenir-los en apartats diferents, no? Que un seria hortalisses i verdures, en el qual doncs hi entrarien des de l'all, l'albergínia, la carxofa, la carbassa, la ceba, l'enciam, pastanaga, la patata, el pebrot, etc., no? Després, fruites i fruiters, on hi entrarien doncs els albercocs, l'avellana, l'ametlla, la cirera, el codony, la llimona, la maduixa, el meló, la pera, la poma, el préssec, etc. I finalment un altre apartat sobre herbes remeieres, que penso que també és un punt important dels horts, perquè aquestes herbes moltes vegades ajuden a mantenir l'hort lliure de plagues, d'insectes, etc. I a banda d'això, moltes d'aquestes herbes després tenen una utilitat tant a la cuina com en qüestions doncs, mèdiques o de salut, no? I aquí doncs, trobarem monografies sobre l'alfàbrega, la menta, el julivert, la malva, la ruda, el romaní, la sàlvia, etc. Hi haurà plantes que han donat doncs, per emplenar dues pàgines i encara haver de retallar continguts, i n'hi ha d'altres doncs, que fins i tot no apareixen perquè és un tipus de planta que segurament, pel que sigui, no es troba en els nostres horts, i segurament hi trobareu moltes fruites d'aquestes exòtiques que ens arriben ara, evidentment no en trobarem en el refranyer, eh? I segons quines herbes remeieres, tampoc deuen tenir tantes utilitats com perquè el refranyer se n'hagi fet ressò. I això fa doncs, que hi hagi un seguit de monografies i un altre seguit de plantes doncs, no hi aparegui.
1: I després d'aquests tres apartats generals, doncs el quart.
4: I a banda de les monografies que hi ha en aquests tres apartats generals, hi ha un quart apartat que jo crec que és prou interessant també, que fa un seguiment del calendari anual doncs a través de les festivitats i a través del calendari i a través del santoral, doncs anem trobant les feines que es poden fer en l'hort, les plantes que s'hi ha de fer en cada un d'aquests moments, i per exemple doncs, de Sant Joan trobem moltíssimes referències a l'hort. Us en puc llegir unes quantes. Diu, a partir de Sant Joan creix l'arbre i creix l'infant. Diu, abans de Sant Joan no alabis la collita. La figa, per Sant Joan, ves-li davant. Per Sant Pere, ves-li darrere. Per Sant Joan, l'ancià més gran. Per Sant Joan, les pomes són verdes. Pluja, Joana, podreix l'avellana. Veiem tot un seguit de consells i de raonaments doncs, que ens expliquen si plou durant aquesta època doncs, les conseqüències que pot tenir en l'hort, com es va vivint doncs, això, no? L'esclat de l'estiu ja amb la primavera acabada, no? just acabada, i doncs, és molt interessant poder anar resseguint aquestes feines que s'han d'anar fent periòdicament en l'hort doncs, a través dels mesos i a través del santuari.
1: Però alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular també té col·laboracions que li donen valor afegit.
4: Del llibre, finalment, m'agradaria destacar també que hem pogut comptar amb un pròleg de Màrius Serra, que hi hem pogut doncs, afegir un article que ell va fer dedicat a la meva feina en la paremiologia catalana comparada digital, que és realment la nineta dels meus ulls, és el recurs per internet on hi ha recollits centenars de milers de refranys, frases fetes, expressions, i Màrius Serra, el 16 d'abril de 2022, va fer-ne una ressenya a La Vanguardia, a la columna que té.
1: Moltes gràcies, Víctor Pàmies Riudor, per apropar-nos al teu darrer llibre, Alls, cebes i refranys, l'hort en la cultura popular, editat per F2.
4: Moltes gràcies, Amadeu, per la confiança que sempre em feu amb les coses que faig. Jo espero que el llibre agradi i us agradi, perquè la veritat és que està publicat amb molt de gust i jo he disfrutat molt cercant tot el material que us ofereixo. Crec que està prou aconseguit i és tot molt ordenat i molt visual. Jo crec que entra pels ulls, però també entra pel cap, perquè hi ha molt contingut i moltes curiositats.
1: Ara, Víctor, no marxis gaire lluny, que tornes a entrar ben aviat amb les teves dites i refranys. Nosaltres ara continuem amb el programa.
0: Festa, festa! Escoltem el primer tema musical. Des del País Valencià ens arriba la veu compromesa de Pau Alabajos amb la cançó M'aclame a tu, un poema de Vicent Andrés Estellés que ja és tot un himne.

0: Gràcies, Pau Alavajos, per aquesta joia. I ara connectem amb l'actualitat per saber què vull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Conèixer, compartir i gaudir de les danses i cultures d'arreu del món és l'objectiu de les Jornades Internacionals Folklòriques, que enguany, la 54a edició, tindrà lloc del 4 al 13 de setembre. 22 poblacions catalanes es preparen, doncs, per rebre el folklore de Panamà, Polònia i Mèxic, els països convidats. Les agrupacions de música i dansa tradicional que representaran aquests països tenen a l'esquena un gran recorregut promovent, difonent i estimant les seves tradicions. En aquesta ocasió ho continuaran fent al nostre país, però la voluntat de DiFolk no només se centra a mostrar altres cultures, sinó que s'esdevingui un intercanvi cultural. Ho explica Oriol Ramírez, el director de les jornades.
4: DiFolk és l'associació per la difusió del folklore, qualsevol folklore del món. I la idea aquesta és que nosaltres coneguem les cultures de fora, però les cultures de fora que venen també coneguin la nostra. D'aquí, doncs, quan anem pels pobles, doncs, intentar veure la realitat catalana, la realitat de cada poble amb la seva cultura popular.
3: És per aquest motiu que la gran majoria de poblacions que visiten aquests grups convidats també podran exhibir un tastet del seu folklore. De tots els municipis, en destaca especialment Calella, la població que inaugurarà les jornades, i Sant Vicenç de Castellet, que les clourà. Sigui la població que sigui, es tracta d'una molt bona ocasió per viatjar sense moure's de casa. Del 10 al 24 de juliol, el Cor Jove Nacional de Catalunya celebrarà la seva tradicional sessió d'estiu a Vic, una trobada intensiva que reunirà els joves cantaires seleccionats d'arreu del país per treballar un nou programa artístic sota la direcció de Mireia Barrera i acompanyats al piano per Jordi Armengol. Aquesta residència culminarà amb una gira de 3 concerts a Alaior, Menorca, al cèlebre Palau de la Música Catalana de Barcelona i, per tancar, a Banyoles, on el Cor Jove Català compartirà escenari amb el del País Basc en un concert que simbolitza el diàleg i l'intercanvi entre els dos territoris. El repertori, explica Mercè Cano, la presidenta del Moviment Coral Català, l'escull la directora Mireia Barrera i cada any té un tret particular.
5: Ella és la que fa una mica el guió del programa i llavors li agrada molt barrejar música amb algun altre art. I aquest any va barrejat amb poesia amb el Jordi Cornudella, que recitarà uns poemes seus i barrejats amb les peces que nosaltres farem.
3: És destacat també el compromís amb el talent local i és per això que solen seleccionar moltes composicions d'autors catalans. Amb tota aquesta feina feta, el cor us convida a viure una experiència artística concebuda com un únic relat sonor.
6: Gràcies, Emma, una setmana més per tenir-nos al dia de tota l'actualitat de la cultura popular. I de les notícies passem a l'estat de les colles castelleres. Connectem amb la Sara Suriol per conèixer les novetats del baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Suriol. El juliol comença amb manilles malves.
7: Hola, companys. Tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els Minyons de Terrassa han fet una doble estrena en la diada de la seva festa major, obrint la gamma extra amb el 2 de 9 i afegint el 4 de 9. Ara els Minyons són quarts per darrere de les dues colles de Valls i dels de Vilafranca. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia, a Barcelona, han recuperat el 4 de 8 amb l'agulla carregat. No feien aquest castell des del 2014. Els maduixots de l'Alt Maresme han tornat a completar amb èxit els castells de 7, estrenant el 3 de 7 i el 4 de 7. Finalment, els guillats de la Selva han coronat el 2 de 6. Els capgirats de Castellar del Vallès han sumat el 4 de 6 amb l'agulla i els Brivalls de Cornudella han obert el seu caseller amb el 2 de 6 com a millor castell. Amb la colla del Priorat ja tenim 97 colles al baròmetre 2026. És el nombre més alt de colles convencionals actives de tota la història. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara Suriol. La temporada castellera crema d'apes i va a ritme de vertigen. I de ritme ens saben un pou els següents protagonistes, els Terratombats, que ens fan ballar rumba amb un clàssic generacional. Vull viure d'aventures. Recordeu que això era la sintonia de Bola de Drac.

0: I quina energia que ens han encomanat els terratombats. I ara de l'aventura passem a les dites i refranys. Benvingut, Víctor Pàmies, una vegada més. Avui ens parles de mosques i de previsions de futur.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: Qui mata una mosca a l'abril en mata 100.000. Cal fer les actuacions quan toquen i prendre les decisions quan cal. No es pot actuar contra natura. Aquesta és l'única manera d'aconseguir uns resultats reeixits i vistosos, amb més efecte i repercussió. Cal saber aprofitar les oportunitats quan venen i no deixar-les escapar. Si no és així, sempre ens lamentarem de les ocasions perdudes i perdrem energies pensant què hagués passat si haguéssim actuat d'una altra manera. Com evitar-ho? Fent el que toca quan toca i ara toca.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Val més estar previnguts i ara un duet que desprèn una complicitat absoluta. Mireia Vives i Borja Penalba ens canten La força de ser dos.

0: Hem escoltat La força de la Mireia i de Borja Penalvo i ara continuem amb el programa i anem a buscar l'arrel. Benvingut Ramon Vilar als Sons de la Tradició. Avui ens apropes a la peça A la finestra t'he vist.
1: Ves de festa.
2: Sons de la Tradició amb Ramon Vilar.
3: El fet de rondar ha estat molt popular en bona part de Catalunya, especialment a les terres ponentines i meridionals. Era una activitat pròpia dels fadrins. Les noies, al mateix temps, no perdien ocasió de cantar mentre treballaven al camp i també a casa, fent rèpliques a les cançons que els havien cantat a les rondes. La ronda recorria els carrers de la població i s'aturava a cantar a les cantonades o sota la finestra de les noies casadores o que ja estaven promeses amb algú dels qui anaven a la colla. En principi, les rondes eren exclusivament de galanteig, però es desdoblaven vers una temàtica al·lusiva als defectes de la vida de la població. La cançó de ronda que escoltarem ve a ser un lloc comú d'altres cançons pel seu incipit, A la finestra t'he vist. Té la seva força còmica en el sentit que el protagonista es pensa que és la seva estimada embolicada amb un gorro la que treu el cap, i en canvi és el gos que treu el morro. Aquesta cançó va ser recollida del senyor Pere Artigas de Miravet, Ribera d'Ebre, per Salvador Palomar i Salvador Revés el 25 de novembre de 1986.

0: Gràcies, Ramon Vilar, i fins la propera, i moltes gràcies per recuperar aquestes perles collides del nostre cançoner popular. I ara una secció molt especial que ens acosta a la faceta compositora d'un geni universal. La nena major ens parla de les sardanes de Pau Casal, i avui centrant-se en la sardana en do.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Sardana en do. Al Nadal de 1943, pocs mesos després d'escriure Sant Martí del Canigó, Pau Casals va compondre una altra sardana per a piano, batejada amb el nom de la tonalitat al títol, Sardana en do. La dedicatòria de la partitura fou per a la nena Michelle Puig, una altra de les filles del metge René Puig. La instrumentació per a cobla és d'Enric Casals, qui la va realitzar just després de la mort del seu germà el 1973. Un cop enllestida, demanà d'assajar-la als músics de la Cobla Barcelona. Felip Vila era aleshores el flabiol de la formació i recorda que Enric Casals, després d'un primer assaig amb la cobla, hi retornà diversos dies després per sentir-la de nou amb algunes modificacions. Els materials restaren a l'arxiu, car poc temps després la cobla va cessar la seva activitat. Vila va conservar a casa seva l'arxiu històric de la Cobla Barcelona fins que, l'any 2008, el va cedir a l'Associació Músics per la Cobla. Fou tot el contingut, totes les partitures menys les de Pau Casals. Entre elles, justament aquella sardana carregada de l'emoció que li va causar haver-la pogut estrenar en la privadesa d'un assaig. L'estrena, finalment, tingué lloc a Sabadell l'any 2011 a càrrec de la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. Escoltem la Sardana en do, una sardana de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà.

0: Hem escoltat Sardana en Do, una sardana de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Ana Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la Càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Moltes gràcies, Helena. És un luxe poder conèixer millor l'obra del mestre Pau Casals. La festa és

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet. Fiquem la festa en
1: pau. I ara, per acabar la nostra ronda de col·laboradors, obrim els calaixos de la memòria amb en Gustau Moles i els secrets de l'etnològic.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
3: Vaja una sorpresa que m'he endut. El secret de l'etnològic d'avui volia donar-li el títol de surador, pensant que era la forma correctíssima de dir-ho i d'escriure-ho en català. I m'he topat amb que la forma acceptada per l'Institut d'Estudis Catalans, els diccionaris, i per tant correcta, és la que finalment apareix com a títol: el flotador. Pretenia dir-ne surador, ja que és un objecte que sura, del verb surar o flotar. Al cap i a la fi, és per comentar-vos un objecte que ens és força familiar, sobretot als que vivim prop d'algun lloc on ens podem banyar amb aigües de certa profunditat, però que en aquesta versió que hi ha al museu, a hores d'ara, anem recordant cada cop menys persones. Des de temps immemorials, l'espècie humana ha tingut la preocupació de no saber moure's còmodament en un mitjà com serien les aigües d'un llac, d'un riu o del mar. Però, és clar, l'espècie humana, tot i que està preparada per flotar i per nedar, no en som conscients i sovint necessitem algun element extern que ens doni la confiança suficient per a moure'ns en l'aigua sense enfonsar-nos i, com a conseqüència, no ofegar-nos. Però l'estricta i científica veritat és que el cos humà, contràriament al que ens pensem, té la capacitat física de flotar en l'aigua. I això és degut a que la densitat mitjana del cos humà, aproximadament 950 quilos per metre cúbic, és lleugerament inferior a la de l'aigua dolça, uns 1.000 quilos per metre cúbic. Això ens dona la flotabilitat natural. Més encara, si inflem d'aire els pulmons, que actuen com a flotadors naturals, o, si volem flotar en aigua salada, més densa encara. El greix també és més dens que l'aigua. Per tant, una major proporció de greix ajuda a flotar. I tot això està científicament comprovat. Diria que, malgrat aquests raonaments científics, la molt arrelada creença popular diu que ens podem ofegar si no sabem nedar o mantenir-nos flotant amb el cap fora de l'aigua, i que per això hem d'utilitzar algun element que ens ajudi. Aquí és on encaixa el flotador, que al llarg de la història l'enginy humà ha pensat per superar les pors. Però la història també ens diu que, de fa uns 10.000 anys, a Egipte, a l'anomenada cova dels nedadors, a la meseta de Gilgamesh, s'hi representaven uns personatges nedant sense cap mena de flotador. I vull recordar que, una mica menys endarrerit, però déu-n'hi-do, el grec Arquímedes de Siracusa va estudiar la densitat i flotabilitat de qualsevol element conegut, establint el que posteriorment es va conèixer com a principi d'Arquímedes, un dels principis més importants de la física, que diu: un cos insoluble, totalment o parcialment submergit en un fluid, líquid o gas, en repòs, rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja. I això val per a tot i tothom. Una anècdota sobre Arquímedes explica que havien fabricat una nova corona triomfal per al governador de Siracusa, Hieró II, qui va demanar a Arquímedes que determinés si realment la corona estava feta d'or o, de manera deshonesta, li havien afegit plata, menys valuosa. Arquímedes havia de resoldre el problema sense fer malbé la corona, així que no podia fondre-la i convertir-la en un cos regular per calcular-ne la densitat. Mentre el matemàtic grec prenia un bany, va adonar-se que el nivell de l'aigua de la seva banyera augmentava quan hi entrava, i va adonar-se que aquest efecte podia usar-se per determinar el volum de la corona. Com que la compressió de l'aigua seria menys preable, la corona, en ser submergida, desplaçaria una quantitat d'aigua igual al seu propi volum. En dividir la massa de la corona pel volum de l'aigua desplaçada, s'obtindria la densitat de la corona, la qual seria menor si altres metalls més barats i menys densos que l'or li haguessin estat afegits fraudulentament. Després de tenir aquesta idea, Arquímedes va sortir corrent nu al carrer, de tan emocionat que estava pel seu descobriment, cridant «Eureka!». Tot i això, la possibilitat de nedar o flotar sense ajuda sempre ha estat una preocupació. A casa nostra, sabem que s'utilitzaven carabasses seques, una o dues, buides de llavors i lligades a una corda que al mateix temps es lligava als malucs dels banyistes europeus de principis del segle XX com a flotador, i més modernament, una cambra d'aire inflada de pneumàtic que era de cautxú. Però el flotador que avui us comento no és d'aquests. És una mena de cinturó amb trossos regulars de suro d'uns 15 per 5 per 2 centímetres lligats entre ells i acabant amb el mateix cordill que es lligava a la cintura del nedador. Habitualment eren uns 8 o 10 blocs de suro i no era massa còmode, us ho dic jo que n'havia dut de petit, perquè els blocs de suro, si no utilitzaves els braços com a fre, acabaven rascant a la barbeta. Aquest flotador de suros del museu, datat al voltant de l'any 1955, va entrar al museu fruit d'una donació d'un particular, l'any 1999, que junt amb d'altres objectes havien estat propietat dels seus pares. I ja hem acabat aquí mateix. Per tant, Eureka, que en grec antic significa «ho he trobat».
4: Moltes gràcies, Gustau, per descobrir-nos aquests tresors que custodia el museu. I el Festa Festa 2642 arriba al seu final.
0: Festa Festa!

0: Volem agrair la col·laboració d'avui a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Ramon Vilar i en Gustau Mola.
1: I per descomptat a tot l'equip que hi ha al darrere d'aquests micròfons, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que hem conduït aquest programa, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Marxem ara amb una música majestuosa. Us deixem amb la sardana Festa a Ciutat, d'Antoni Ros Marbà, interpretada per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Santiago Serrate.
1: La setmana que ve hi tornarem amb més cultura popular. Fins llavors, que vagi molt i molt bé, bona festa i sigueu molt i molt feliços.
0: Adeu.

0: Finalitza 35 de jazz. Fins a la propera edició.
1: FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 53%.